Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radiosa. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, de fet.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

riu a terres càlides, on filar-te'n les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Ante todo, sí, señor, y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat ara a les 8. És dimecres 16 de setembre, dia de reaccions al nou full de ruta d'AENA aprovat pel Consell de Ministres i que fixa una inversió de més de 1.000 milions d'euros en 5 anys en els aeroports de les Illes. L'ens aeroportuari preveu que els aeròdroms rebin 50 milions de passatgers cada any, 2 milions i mig més de la xifra actual. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu, però, que no són els aeroports els que provoquen saturació.
2: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: Opinió ben diferent a la del conseller de Turisme, Jaume Bausà, que apunta a ENA com a responsable de la situació turística.
3: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins AENA.
1: I tot mentre a Mallorca el Consell amenaça de dur a la Fiscalia els empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la institució insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
1: Precisament, l'encariment del sector serveis al darrer, la restauració i l'allotjament turístic és una de les causes que la inflació s'hagi disparat a les Balears.
4: L'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el 8è mes de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola. A banda dels serveis, l'increment del transport per mort del creixent cost del combustible també impulsa la pujada de la inflació.
1: I la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta els ciutadans de les Balears.
4: Ho ha dit Marga Proens al Parlament, la responsable de l'executiu tanca la porta a la proposta de Lluís Apesteguià de Més per Mallorca.
5: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió.
6: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
1: I el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Son Gotleu a Palma ingressa en un centre de menors.
4: La jutgessa ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment. Tot mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge, l'arma del crim encara no s'ha localitzat.
1: I des d'avui, els veïnats de Palma que viuen als barris que s'incorporen al servei d'aparcament regulat de l'hora podran demanar els seus distintius.
4: L'ampliació es farà efectiva dia 1 de gener del 2021. En parlarem a partir de les 8:30 amb el tinent de Batla de Mobilitat, Antoni Deudero.
1: També a partir d'aquest dimecres, els jubilats de les Balears poden començar a reservar els viatges de l'Imserso.
4: Opten a un total de 16.400 places. D'aquí uns minuts serem en directe a una agència de viatges per veure com preparen aquesta jornada.
1: I en els esports en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello varen assistir ahir a la presentació de la Lliga Femenina. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Les mallorquines, acabades d'arribar amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial amb Espanya, varen ser dues de les estrelles de la màxima categoria del bàsquet nacional en acudir a la presentació del pròxim curs que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. I varen acudir en representació dels seus equips, Alba per l'Azul Marino Mallorca i Elena pel València Bàsquet. L'equip mallorquí debutarà amb l'objectiu de sentar-se a la Lliga Femenina. I en futbol, el Mallorca, després de gaudir ahir del seu dia de descans, començarà avui matí a preparar el partit de dissabte a les 2:30 contra la Real Societat B a Zubieta. Els de Luis García s'exercitaran a Son Bibiloni amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: I hem arribat a les 9, repassem les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Des d'avui, els residents a les noves zones, Hora de Palma, que entren en funcionament dia 1 de gener, ja poden sol·licitar-ne el distintiu per aparcar a la seva àrea. És un distintiu que serà virtual i pel qual s'haurà d'abonar 24 euros cada any.
1: El tinent de Batlle de Mobilitat, Antoni Deudero, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha explicat que, tot i que es dupliquen les places en zona blava, de les 12.000 es fregaran les 26.000 el 1 de gener, no es reforçarà la plantilla per controlar el seu funcionament. Sí que hi haurà un borsí d'administratius per ajudar en els tràmits burocràtics, si fos necessari.
2: No hi ha una previsió d'un increment exponencial de feina que provoqui la necessitat d'un reforçament de la plantilla que actualment té SESMAP. El que sí que hem previst és un borsí de fins a 20 persones administratives per tal de que aquest procés de sol·licitud d'alta en el sistema Hora tingui gent suficient per atendre les persones que tinguin qualsevol incidència.
1: Els carrers afectats per l'ampliació es troben a zones de Foners, Pere Garau, Sant Fortesa, Els Hostalets, Sant Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó i Bons Aires.
0: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, assenyala Aena com a responsable de la saturació turística a les illes.
1: Tot després de conèixer el nou pla d'inversions del gestor aeroportuari, més de 1.000 milions d'euros en 5 anys a les Balears i amb una previsió d'un volum de 50 milions de passatgers cada any, un 2,5 milions més que la xifra actual.
3: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: Era la resposta de Bauçà a les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, que considera que no són els aeroports els que provoquen la saturació.
4: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
0: I en aquesta hora obren les portes les agències de viatges que des d'avui poden comercialitzar els viatges de la Inserso a les Balears. Els jubilats de l'arxipèlag poden optar un total de 16.400 places. Connectam amb un d'aquests negocis situat a Palma. Toni Sastre, bon dia. Ja han arribat els primers jubilats.
5: Bon dia, sí, i de fet he pogut parlar amb dos d'ells que feien cua per ser els primers. Són dos perfils ben diferents. En José Luis Cano, que fa 4 anys que està jubilat, ha viatjat a Cádiz, a Benidorm, a Pineda de Mar, a Catalunya, i a Chicliana, a Cádiz, i enguany vol anar a les Canàries. Explica que ho tramita a través d'una agència de viatges perquè diu que de manera telemàtica en línia és una mica complicat. I després també he parlat amb Antoni Balada, que ha vengut amb la seva dona, i aquesta és la seva primera vegada. Estan jubilats de fa poc i volen viatjar a Almeria. Per fer temps a la cua, el primer els ha explicat com funciona el programa de l'Inserso als segons.
6: Nosotros alguna vez lo hemos intentado algún año por desde casa y no va bien. No va bien porque entra mucha gente a la vez, se queda ahí, no, en cuanto te despistes ya no hay.
7: Però estàs explicant la dinàmica, no?, de com va tot això, perquè som novatos, no? I estem, pues, bueno, en ganes. Anem a veure com funciona, en quins períodes ens donen el viatge i els llocs els tenim triats.
5: Avui i demà poden tramitar els seus viatges els usuaris residents i els usuaris no preferents a partir de divendres.
0: Gràcies, Toni. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronunciarà a partir d'aquesta hora de les 9 el discurs de l'Estat de la Unió Europea.
1: Establirà les pròximes prioritats legislatives com les restriccions d'accés als menors a les xarxes socials o els canvis en les normes migratòries de la Unió Europea.
0: Ara són les 9:04. Comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Hola a todos los que estáis escuchando Radio Arta. Soy Ani Gartiburu y os mando un petó molt gran, un beso enorme y nada, que os vaya todo muy bien.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

为什么是冻冻蛋？你是说他饿呗？

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La situació a Ceuta i la suspensió del vot als espanyols nacionalitzats amb la llei de nets ha centrat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo a la sessió de control avui matí al Congrés. Tots dos s'han acusat mútuament de cronificar la crisi a la ciutat de Ceuta.
2: El líder del PP ha retret al president espanyol que destini més recursos a regularitzar i nacionalitzar persones migrants que donar sortida a la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Pedro Sánchez lamenta la por que, diu, la dreta i l'extrema dreta tenen a la democràcia.
3: Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas. Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras, señoría! Esto se tiene que resolver inmediatamente. Y no pida más paciencia porque se ha agotado.
4: Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto, señor Feijóo. Hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox.
1: Canviant de qüestió, les execucions hipotecàries sobre habitatges s'han pujat un 1,6% a les Balears durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística, entre els mesos d'abril i juny es van registrar a l'arxipèlag un total de 63 procediments d'aquest tipus sobre habitatges.
2: Si mira la radiografia d'aquestes dades a les illes, de la seixantena d'habitatges afectats, la immensa majoria eren de segona mà i gairebé tots, 60 casos, corresponien a propietats de persones físiques, és a dir, de particulars. Si ampliem el focus a tot tipus de finques, sumant-hi locals o terrenys, a les Balears es van iniciar 81 execucions hipotecàries, una xifra un 2,4% menor que la de l'any passat. La situació a l'arxipèlag contrasta i molt amb la tendència que es viu a nivell estatal. Al conjunt d'Espanya, els embargaments de l'habitatge habitual s'han disparat un 27,5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025, una xifra que suposa el registre més alt viscut a l'Estat en una mica més de 9 anys.
1: D'altra banda, des d'avui, els residents a les noves zones Hora de Palma, que entren en funcionament el 1 de gener, ja poden sol·licitar-ne el distintiu per poder aparcar a la seva àrea. Un distintiu que serà virtual i pel qual s'hauran d'abonar 24 euros anuals.
2: El tinent de Batlle de Mobilitat, Antoni Deudero, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha explicat que, tot i que es dupliquen les places en zona blava, de 12.000 es fregaran les 26.000 el 1 de gener, no reforçarà la plantilla per controlar el seu funcionament. Sí que hi haurà un borsí d'administratius per ajudar en els tràmits burocràtics si fos necessari.
5: No hi ha una previsió d'un increment exponencial de feina que provoqui la necessitat d'un reforçament de la plantilla que actualment és SESMAP. El que sí que hem previst és un borsí de fins a 20 persones administratives per tal de que aquest procés de sol·licitud d'alta en el sistema Hora tingui gent suficient per atendre les persones que tinguin qualsevol incidència.
1: I la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, adverteix que el canvi climàtic i la IA són el punt d'inflexió del nostre temps. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió davant el Parlament Europeu a Estrasburg, la líder de l'executiu comunitari ha donat suport a frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Així arribem a les 10:04, amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Ja, l'escola.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'UIB ha suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de la una d'aquest migdia a causa de la vista taronja per fortes pluges a Mallorca. La universitat ha emès un comunicat on detalla que queden cancel·lades totes les sortides de camp i les activitats en el medi marí.
2: Per aquest motiu també s'ha hagut de suspendre l'acte inaugural del cicle de l'aula de natura previst per les 4 de l'hora baixa. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat aquest avís de perill important al sud de Mallorca, on es poden acumular fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Segons l'EMET, aquests aiguats seran més probables a municipis com Llucmajor i Campos, i alerta que es mantindrà activa des de la 1 del migdia fins les 9 d'aquest capvespre.
1: Canviant de qüestió, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha llançat avui missatge clar i directe de suport cap a Espanya i en concret cap a Ceuta.
3: So I want to address the people of Spain directly. Ceuta's border is a European border. Because Ceuta is Spain.
1: Durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió, von der Leyen ha recordat la darrera entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i ha proclamat amb contundència que la frontera de Ceuta és la frontera d'Europa.
2: Amb aquestes paraules, la dirigent comunitària ha garantit que la Unió Europea farà costat als ciutadans allà i ha anunciat, a més, un nou marc europeu de resposta d'emergència. Aquesta nova eina permetrà aplicar una major flexibilitat en els tràmits de gestió d'asil i de migració quan es detecti que els fluxos migratoris s'utilitzen de manera orquestrada com a arma de pressió, tot i que von der Leyen ha evitat fer qualsevol referència directa al paper del Marroc en aquesta crisi. Sí que ha insistit davant l'Eurocambra que els 27 han d'aplicar de manera estricta el pacte de migració per endurir el control exterior i accelerar així les deportacions.
1: A banda de la situació a Ceuta, von der Leyen també ha anunciat avui que la futura llei europea de la infància prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys.
2: Aquesta nova normativa també limitarà els comptes dels adolescents entre 13 i 15 anys que només podran tenir perfils supervisats pels seus pares. Amb aquesta mesura, l'executiu comunitari vol fer una passa endavant de cara a protegir la salut mental i la seguretat dels menors en l'entorn digital.
1: I en plana cultural, finalment, és La bola negra, la pel·lícula triada per representar Espanya en la carrera cap als Oscars. Ho anunciava fa uns minuts el director Alejandro Amenábar, el darrer a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro l'any 2004.
4: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en l'apartado de mejor película internacional és La bola negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier Ambrosi.
1: Aquesta ha estat la tria de l'Acadèmia de Cinema que ha deixat pel camí El ser querido i Los domingos, les altres dues pel·lícules triades en un primer moment.
2: La bola negra, que arriba ja a sales el proper 25 de setembre, ja va guanyar la Palma d'Or de Cannes i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. El mes que ve també sabrem si Hollywood inclou aquesta pel·lícula dels Javis entre els 5 títols que optaran finalment a l'estatueta, com va passar l'edició anterior amb Sirat.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: very much. Little Anthony and the Imperials. Man has kind of a very, very interesting vocal styling, this without a doubt.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les obres del tram primer del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, Mallorca, començaran a final d'any. Duraran més de 6 anys i es dividiran en dues fases. La primera disposarà d'una inversió de 90 milions d'euros, mentre que la segona està pressupostada en 260 milions.
2: El projecte connectarà l'autopista del Llucmajor amb la Dinca i, segons el president del Consell, Llorenç Galmés, permetrà reduir el trànsit a la via de cintura per on circulen cada dia 185.000 vehicles.
3: El tram 1 del segon cinturó és l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
2: La segona fase inclourà un túnel d'aproximadament un quilòmetre, un nou bulevard i itineraris per a vianants i ciclistes.
1: Canviant de qüestió, d'aquí una hora s'activarà la vista taronja al sud de Mallorca per pluges intenses que podrien descarregar fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Segons les previsions oficials de l'EMET, aquestes precipitacions seran molt més probables a la franja compresa entre els municipis de Llucmajor i Campos.
2: Però atenció, perquè el mal temps no es limitarà únicament al sud. Pràcticament tota l'illa estarà sota l'avís groc per risc de tempestes i de pluges fortes. La Serra de Tramuntana, l'interior i el Llevant també podran registrar fins a 30 litres per hora. Els ruixats i les tempestes es concentraran especialment a la sud de la zona interior i del Llevant i poden afectar directament municipis com Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Davant aquesta situació de risc, les autoritats demanen molta precaució a la carretera i evitar els desplaçaments innecessaris en aquestes zones més afectades.
1: Mentrestant, a poc els veïnats d'Esport d'Escanonja a Mallorca tornen a la normalitat després de la tempesta de la setmana passada. Ara fan feina a contrarrellotge per arreglar les teulades i tenir-ho tot a punt davant l'avís taronja, que també està previst per demà a tot Mallorca.
2: El batle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat a IB3 Ràdio que ja han remès els primers informes a la delegació del govern espanyol a les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració de zona catastròfica. Esport d'Escanonja és el punt més afectat.
4: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha demanat de tenir una teulada, i més ara que diuen que es posin dies tornen a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
1: Fora de les Balears, nova nit d'atenció a Ceuta. Un menor ha resultat ferit a la cara per arma blanca a la platja del Trampolín. Els fets han passat de matinada en una zona on es concentren centenars de migrants marroquins que varen entrar a la ciutat a finals de juliol.
2: Els enfrontaments responen principalment a robatoris entre els diferents grups procedents de diverses zones del Marroc que es barallen utilitzant pals i armes blanques. Així mateix, durant aquesta passada matinada, els agents també han arrestat un altre migrant per un delicte de violació de domicili en ser sorprès quan intentava entrar a l'interior d'un habitatge proper.
1: I la crisi migratòria ens deixa una nova tragèdia a la ruta que Canària. Tres persones mortes i una altra en estat crític. És el balanç provisional del rescat d'una llanxa pneumàtica aquesta matinada al nord-est de Lanzarote. A bord de l'embarcació hi viatjaven 82 persones.
2: L'operació de rescat de salvament marítim s'ha fet a petició del Marroc, que ha demanat ajuda a les autoritats espanyoles per manca de mitjans. L'ONG Caminando Fronteras apunta que la barca hauria sortit de Tantan, està al sud d'aquest país del Marroc. És la segona gran tragèdia aquest mes de setembre en aquesta ruta canària fa només dues setmanes. Un altre rescat al sud de Gran Canària, en aquest cas, es va saldar en la mort de 83 persones que duien gairebé un mes a la deriva.
1: Són les 12:04 minuts. Més notícies a l'una en punt.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. En aquesta hora l'EMET activa l'avís taronja per forta pluja i tempestes al sud de Mallorca, mentre que a l'interior, llevant i tramuntana, hi ha avís en groc. Davant d'aquests avisos, el Comitè Tècnic d'Emergències s'ha reunit avui matí per analitzar la situació, una reunió que ha seguit la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. Emergències ha activat l'alerta taronja de protecció civil a totes les illes per pluja i groga per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que la previsió és que en les pròximes hores puguin caure fins a 50 litres per metre quadrat hora i faci unes ratxes de vent d'entre 80 i 90 km hora. La previsió, ha detallat Soto, és que els avisos s'estenguin també a les Pitiuses.
3: Y está previsto que pase en dos frentes. Un primer frente que pasaría a partir del mediodía de hoy, a partir de la una, posiblemente con mayor intensidad al sur de Mallorca, y un segundo frente que pasará a partir de la medianoche de hoy. Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Ibiza y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
2: Soto també ha demanat molta precaució amb els desplaçaments en cas de pluja i vent.
1: Precisament a causa d'aquest avís per mal temps, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta hora de la una del migdia.
4: Una decisió que es pren una setmana després que el campus patís importants destrosses per un altre episodi de fortes pluges i també de vent.
1: Canviant de qüestió, desarticulat un grup criminal dedicat a robar banyistes a les platges de Palma i Calvià. L'operació policial s'ha saldat amb 19 joves detinguts.
4: El modus operandi dels detinguts consistia a desplaçar-se en patinets elèctrics fins a la costa per vigilar així possibles víctimes. Si algú els descobria intentant agafar les seues pertinences de l'arena, no dubtaven a emprar la violència per fugir. La banda actuava a qualsevol hora del dia i de la nit i ho feia totalment coordinada. Dilluns passats, els agents varen escorcollar dos pisos ocupats a Palma que el grup utilitzava com a residència i punt de compra-venda d'aquest material sostret. En total s'han intervengut 42 telèfons mòbils i 11 patinets elèctrics. L'operació policial continua oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes hores.
1: D'altra banda, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui la gestió del delegat del govern a la crisi de Ceuta per una possible falta de prevenció durant l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La fiscal apunta que s'ha d'aclarir si varen existir actuacions o omissions de Miguel Ángel Pérez que varen poder incidir en aquesta crisi.
4: La Fiscalia dona suport així a la inclusió de les denúncies contra el delegat dins la causa general que ja dirigeix la magistrada de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, qui aquesta setmana ha assumit, de fet, les diligències d'un jutjat de Ceuta arran d'una querella presentada per l'entitat d'extrema dreta AC-OIR. La jutgessa encara haurà de decidir si cita a declarar Pérez com a investigat, cerca, en tot cas, aclarir les entrades massives que considera un atac greu a la integritat territorial de l'Estat.
1: I la crisi migratòria ens deixa una nova tragèdia a la ruta canària, 3 persones mortes i una altra en estat crític. Aquest és el balanç provisional pel rescat d'una llanxa pneumàtica aquesta matinada al nord-est de Lanzarote, a bord de l'embarcació, i viatjaven 82 persones. Així hem arribat a la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Jo soc la Marga Roger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.
6: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Abans que acabi l'any està previst que comencin les obres del segon cinturó de Palma al Coll d'en Rabassa, el darrer tram d'un projecte que ha de connectar l'autopista d'Inca amb la de Llucmajor per descongestionar els accessos a la capital. Avui s'ha explicat amb més detalls el calendari d'aquestes obres, que es faran en dues fases i requeriran una inversió global de 350 milions d'euros, a més d'una dosi extra de paciència per als conductors que d'una manera o altra es veuran afectats per aquestes actuacions dissenyades precisament per millorar la mobilitat general quan acabin la primera fase en prop de 3 anys. Tot d'una àmplia amb aquesta notícia destacada en l'actualitat avui, que continuen les reaccions a la inversió de més de 1.000 milions d'euros que preveu Aena en els aeroports balears per als pròxims 5 anys. És dimecres 16 de setembre, titulars amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Oposició majoritària al Dora.
3: Des del GOP a la societat civil fins a la major part dels grups polítics, a excepció del PSOE, es mostren crítics amb les actuacions previstes per remodelar els aeroports de l'arxipèlag que, segons Aena, acolliran fins a 50 milions de passatgers el 2031. Aquest diumenge hi ha convocades a Palma i a Eivissa dues protestes contra l'ampliació dels aeroports.
1: La Fiscalia vol investigar el delegat del govern espanyol a Ceuta.
4: El Ministeri Públic creu que s'ha d'esclarir si hi va haver actuacions o omissions de Miguel Ángel Pérez Triano que varen poder incidir en aquesta crisi iniciada amb l'arribada de milers de migrants procedents del Marroc a final de juliol.
1: Prohibir les xarxes socials als menors europeus de 13 anys.
3: És una de les propostes que ha posat damunt la taula la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en el discurs sobre l'estat de la Unió. Preveu també que l'accés, a partir dels 15 anys, sigui amb restriccions.
1: La bola negra en la carrera, als Òscar.
4: La pel·lícula dels Javis ha estat triada per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya en la cursa cap als premis de Hollywood. S'ha imposat així a El ser querido i Los Domingos.
1: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera. Arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, Petra comptarà amb 19 pisos de protecció pública en règim de lloguer. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Seran prioritàriament per a joves que puguin acreditar el manco 18 anys de residència a Petra. Aquesta serà la primera promoció pública que s'impulsa al municipi amb més de 20 anys.
1: A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia vigila el municipi amb 6 drons, un sistema pioner a Europa. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Aquest nou sistema de drons serveix sobretot per detectar nous assentaments i vigilar que no se tornin a evitar, tot i que ajuden en el cas dels assentaments. La principal funció és l'atenció d'emergències i la seguretat. De fet, els agents l'han fet servir també per a incendis i accidents de trànsit. En aquest darrer mes i mig s'han interposat 16 sancions amb l'ús dels drons al municipi.
1: Arrenca la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. 6 dies, 10 cursos i centenars de professionals amb una mateixa finalitat: convertir l'evidència científica en acció per millorar la salut de la població. Més de 500 persones passaran pel llatzeret per participar en aquesta Escola de Salut Pública de Menorca. Un dels cursos que més interès ha despertat posa el focus en una relació que és cada vegada més evident: habitatge i salut.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui Adrián Lisso ha estat un dels protagonistes del programa Esports 3. L'extrem del Reial Mallorca espera guanyar dissabte el primer partit fora de Son Moix.
8: Lisso té clar l'objectiu del club i espera que la ratxa fora de casa es pugui trencar. El camp de la Reial Societat ve amb una victòria.
9: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més corroqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: I quan arribem a les 3, repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres 16 de setembre. Rebuig pràcticament unànime els plans d'Aena d'invertir més de 1.000 milions d'euros en els aeroports balears per als pròxims 5 anys. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Des del GOP a la societat civil fins a la major part dels grups polítics, a excepció del PSOE, es mostren crítics amb les actuacions previstes per remodelar els aeroports de l'arxipèlag que, segons Aena, acolliran fins a 50 milions de passatgers el 2031. La presidenta Marga Proens diu que els plans d'Aena, aquestes xifres, van en contra de les polítiques de contenció que desenvolupa.
2: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, pel Partit Socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
1: Aquest diumenge hi ha convocades a Palma i Eivissa dues protestes contra l'ampliació dels aeroports.
0: I preparats en aquesta hora tots els efectius d'emergències davant les fortes pluges i vent que es preveu per avui i demà a les Balears.
1: Hi ha prevista l'arribada d'un primer front per ara, per avui migdia, a Mallorca i podria estar actiu fins les darreres hores d'avui hora baixa. A partir de la mitjanit i matinada s'espera una nova entrada de precipitacions que es preveu afectin amb més intensitat a les APTUs. Aurelio Soto és el cap d'emergències.
3: Y un segundo frente que pasará a partir de la medianoche de hoy. Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Ibiza y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
0: Les obres del tram primer del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Incalluc Major, començaran a finals d'any.
1: Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys, una i 3 i mig l'altra. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
4: Aquesta obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
0: Un total de 78 migrants han arribat avui a les costes de les Balears a bord de 6 embarcacions en una jornada de forta pressió migratòria, especialment a les Pitiuses.
1: Segons les darreres dades de la delegació del govern, les darreres 3 embarcacions interceptades sumen 41 persones localitzades a Eivissa i Formentera. Aquestes 3 barques s'afegeixen a les altres 3 que havien arribat a primera hora del matí a Mallorca i Formentera. Tots els migrants es troben en bon estat de salut.
0: Ursula von der Leyen proposa prohibir les xarxes socials als menors europeus de 13 anys.
1: És una de les propostes que ha posat damunt la taula la presidenta de la Comissió Europea en el discurs sobre l'estat de la Unió. Preveu també que l'accés a partir dels 15 anys sigui amb restriccions.
0: I la bola negra en la carrera, els Òscar.
5: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Òscar en el apartado de mejor película internacional és La bola negra.
1: Així ho anunciava el director Alejandro Amenábar. La pel·lícula dels Javis ha estat triada per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya a la cursa cap als premis de Hollywood. S'ha imposat així El ser querido i Los domingos.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Podeu seguir informats puntualment als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Give it up!

0: La libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatxada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec,

jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sacs d'ossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

Recorda l'àvia morta el 36. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i

tu saben i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona hauria estudiat fins a quart i amb sort potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bones tardes, estimats oients de Rei Hortà Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si hem escoltat tot el clan de Sant Pere, a través del www.radiohortà.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre a Rei Hortà, com el seu any ja dimecres, concretament dimecres, dia 16 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Rei Hortà Municipal, aquí en aquest capvespre de Radio Hortà. Avui tenim cel una mica més en presència de núvols. En aquest sentit, això, en principi, aquest sol que mos predomina, diguem-li així, i mos il·lumina les dues coses, però sí que no deixa d'haver-hi aquesta presència si comparam amb el dia d'ahir, per exemple, que són poc allò que podem fer així de manera més propera en quant a dia, que diem. En aquest sentit sí que hi ha un poquet més de presència de núvols. De fet, l'Ajuntament d'Hortà ha emès un, no sé, un comunicat en aquest cas, o no sé com, un avís, no sé com se li hauria de dir en aquest context, ja que s'ha activat per diversos indrets de la nostra illa aquesta alerta taronja per fenòmens meteorològics. Això no vol dir que acabi fent molta cosa al nostre municipi. Recordem que els avisos van per zones meteorològiques, és a dir, no exactament comarques, perquè no abasten una comarca. Per exemple, hi ha una zona meteorològica que l'EMET anomena Llevant, però no per això engloba el Llevant de Mallorca, en el qual a nivell de comarca extraoficialment hi seríem, però en aquest cas a la zona meteorològica no, perquè molts fiquen, ara ho dic que així malament, perdó, a la zona nord i nord-nord-est de Mallorca. Per tant, en el final, aquestes alertes, evidentment, han de ser quan calguin, per suposat, que tant de bo no haguessin de ser, un pal que dèiem ahir del càncer, tant de bo no haguessin de ser, en el sentit de que no fes molt mal temps, en el sentit de possibles incidents relacionats amb el mal temps, ho dic ara en aquest sentit, perquè evidentment pluja n'hi ha de vegades com a moment, perquè si no, malament. Però bé, sí que s'ha activat aquesta alerta taronja a diverses zones de Mallorca, entre les quals també la zona que engloba Hortà, però no vol dir que per això acabi fent molt mal temps o plogui molt, per exemple. Sí que és veritat que s'aproven algunes pluges, però en principi, i sempre parlant en el moment que vos pal, diguem-li així, en aquest sentit, ara mateix, per exemple, que a vespre d'avui dimecres 16, en aquesta hora que estem, hi ha més possibilitat de pluja de cara a l'inici de divendres, a nivell de percentatge, que tot el dia de demà, per exemple, el que queda d'avui tot el dia de demà. No obstant això, hi ha alertes taronges activades per demà i de moment per divendres és alerta groga. Per això vos intentava explicar un poquet d'aquesta manera. De moment el propi AEMET ho marca així, per exemple, demà possibilitat de pluja que va disminuint començant d'un 25% a principi de dia, que realment és el vespre, però el vespre d'avui, però bé, que ja correspon a demà, vaja. Un 25% les 6 primeres hores, un 10% al dematí, un 10% també al capvespre i un 0% de possibilitat de pluja les darreres hores de demà. En canvi, per divendres, que de moment el pronòstic està xapat en dos en migdia, que diguem, el primer migdia és d'un 60% de possibilitat i la segona meitat del dia, el divendres capvespre, per exemple, amb un 50%. Com veiem, i a nivell d'alertes activades per demà, la zona, com vos deia, que en l'Obertà tenim alerta taronja per pluges i alerta taronja per tempestes, a més d'alerta groga, que en aquest cas és perfil i perill baix de costaners, per demà, i és a dir, taronja per pluges i tempestes per demà, quan la possibilitat de pluja és d'un 25, 10, 10 i 0 per fragments de dia, de possibilitat de pluja. En canvi, per divendres, dia 18, que està començant amb un 60% i després de la segona meitat un 50%, a hores d'ara, repetit sempre a hores d'ara, l'alerta meteorològica és de la nostra zona, sempre si no dic el contrari, és d'alerta groga tant per pluges com per tempestes. Per tant, podria semblar contradictori o pot semblar contradictori, per tant, sempre revisau, i també per això en part la nostra feina també de vos contar-vos, per suposat, en aquest sentit, i per això feim programa també, entre moltes altres coses, lògicament. I en aquest cas sempre és important també això, que escolteu les ràdios locals, perquè sempre tenen aquesta informació més de proximitat i aquestes coses que sí que IB3 o Televisió Espanyola d'aquí a les Illes Balears, evidentment, vos donen una predicció i una informació, lògicament, més autonòmica, però que lògicament engloba també la nostra zona. Però a nivell nacional està clar que va més englobat, i quan parlem a nivell local, evidentment, podem posar el focus, diguem-li així, en aquest cas en el nostre municipi, o, si s'escau, en municipis propers, o fer una mica més de balanç més concret, o previsió més concreta, o predicció més concreta, depèn de cada cas com sigui. Per tant, bé, a hores d'ara, repeteix que la cosa està així, però bé, repetir l'Ajuntament ha més aquest comunicat pel que pugui ser, ja que l'alerta és taronja, però sí que és vera que si feim cas dels percentatges de possibilitat de pluja, hi ha més percentatge, segons el propi AEMET, que és qui activa i desactiva les alertes, respecte hi ha més possibilitat de pluja i tempesta respecte a divendres que respecte a demà dijous. Per tant, ja veurem com evoluciona la cosa, de moment està així. Amb aquesta informació, benvinguts, començam.
1: La teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I no deixant de parlar del temps, ja que m'arriba una informació, en aquest cas, d'algunes dades meteorològiques de pluja acumulada aquests darrers moments. És una informació de fa 20 minutets que diu intenses pluges recorrent en aquest moment l'eix Santa Eugènia-Sencelles. Dins aquest sector, diu 30,4 litres acumulats a Sencelles i 22,3 litres a les alqueries de Santa Eugènia. Per tant, entre aquests 20 i 30 litres, un poc més, vaja, en tot cas, d'acumulats hores d'ara entre Santa Eugènia i Sencelles, amb aquest indret de Mallorca, per exemple, que tenim de moment, està aquest temps plovent i en canvi aquí de moment veiem predomini del sol, tot i aquests núvols que vos deia abans, núvols blancs, per tant, en principi sense massa importància, però que sí que com veiem a alguns indrets de Mallorca que està plovent, com dic, per exemple, a Sencelles una mica més de 30 litres i a Santa Eugènia una mica més de 20 litres. Informació de fa uns 20 minutets, com dic, en aquest cas.

I l'avís que vos parlava de l'Ajuntament diu avís meteorologia, diu alerta taronja per pluja i tempestes a partir d'aquesta mitjanit. I a partir de mitjanit d'avui fins demà dijous a les 7 està activada l'alerta taronja per pluges i tempestes. Es demana màxima prudència, especialment durant els desplaçaments i evitar situacions de risc. Diu mantenir-vos informats a través dels canals oficials d'emergències i seguiu les seves indicacions. Davant qualsevol incidència o emergència, telefoneu al 112 o l'112, dit d'una manera o l'altra, Ajuntament d'Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. 11 quilòmetres d'embús en aquests moments a l'autopista d'Andratx cap a Palma, que afecta bona part de la via de cintura. Un tràgic succés està provocant fortes retencions a la xarxa viària que envolta Palma. Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Sant Duret i Gènova i el servei d'emergències encara estan actuant. Un dels carrils ha quedat tancat al trànsit.
1: Les retencions comencen a l'altura de Santa Ponça, a l'autopista d'Andratx, i s'allarguen fins a l'altura de Gènova. En total són 11 quilòmetres, com dèiem, d'embús. A més, la carretera d'Andratx, direcció Palma, fins a Cala Millor, també pateix retencions, de la mateixa manera que diversos punts del passeig marítim de Palma, direcció aeroport. Segons les estimacions de Google Maps, entre Santa Ponça i Gènova hi ha una hora de trajecte. Davant la situació, molta precaució als conductors i paciència.
0: Just per descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital, a final d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Inca i Llucmajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i es podrien solapar en algun moment. El projecte, finançat pel govern i el Consell, té un pressupost de 350 milions d'euros.
1: 90 milions es destinaran a la primera fase, que inclourà la millora i l'ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar les carreteres dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Marga Provenç creu que és una millora de la xarxa viària que va més enllà de transformar la ciutat.
2: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà a on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
0: I se segueixen sumant bous contra una altra obra, la dels aeroports, anunciada ahir pel Consell de Ministres. El GOP exigeix que no s'amplien els aeròdroms de les Balears i insisteix en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes.
1: La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes. Ara bé, comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
3: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a via aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
0: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve a la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
1: Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, Mallorca com Barcelona per part de la xarxa Stay Grounded, que aboga per una reducció de l'aviació a nivell mundial per fer front al canvi climàtic. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa a Palma, front a la delegació del govern espanyol, i a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
0: I seguim a Eivissa perquè la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany.
1: Un home de nacionalitat espanyola de 39 anys va estar interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'una arma de foc reial. Uns fets que van tenir lloc diumenge passat i, segons els indicis, el sospitós hauria intentat intimidar una altra persona després de mantenir una discussió prèvia a les immediacions del complex hoteler.
0: Són les 5:04, les notícies tornen...

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Así que, ¿verdad?

Un placer.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I recordeu que estem encara amb aquests actes de la Fira d'Artà 2026. La Fira pròpiament va passar aquesta setmana, però també tenim més propostes encara els propers dies, dit així. Aquest dissabte, dia 19, tenim el matí de Quintadetes, a les 10:30 del matí, de 0 a 12 anys, amb música infantil, tallers de bombolles, de pintar cares, de tatuatges, etc. Perdó. Un espai on tots els infants del poble podran divertir-se i conèixer altres joves de la mateixa edat o altres en aquest sentit. A l'amfiteatre de Navallesa, cada quintada haurà de vestir d'un color diferent segons l'any de naixement, ho tornant a recordar, els anys acabat nascuts, que diem, els anys acabat en 0 de blanc, en 1 de groc, en 2 de verd, en 3 de marró, en 4 de rosa, en 5 de taronja, en 6 de blau, en 7 de negre, en 8 de lila i en 9 de vermell. Després, el capvespre, tenim ja la 33a cursa popular de la Fira d'Artà, enguany amb un nou inici final, com és a la plaça de l'Ajuntament. Atenció, per tant, en aquest cas, des de la plaça de l'Ajuntament, repetesc, aquesta cursa de la Fira d'Artà. Començarà en torn a les 5:15 el grup d'iniciació, nascuts el 2019 i posteriors, en 250 metres. En torn a les 17:25, Kiev Benjamins, de 2017-2018, en 450 metres. A les 17:40, els alevins, 2015-2016, en 900 metres. A les 18 hores, infantils, 2013-2014, 1.350 metres, o sigui, un quilòmetre i busques. A les 18:15, a les 6:15, cadets, 2011-2012, 1.800 metres. I a les 18:30, l'absoluta, 2010 i anteriors, una mica més d'11 quilòmetres, 11.300 metres. Inscripcions a través de Elite Chip, abans de dia 14 de setembre valia 9 euros, ara ja, com vos venien dient, ja ha canviat el preu, per tant era important que vos escrivíssiu abans, ara ja són 15 euros. Això sí, els menors d'edat són inscripció gratuïta. Organitza el Club Atletisme Artà. I dissabte vespre, a les 20 hores, el 25è aniversari del Teatre Artà, que es presenta el documental per commemorar aquest 25è aniversari que se va obrir aquest nou Teatre Artà, amb direcció Gaspar Collero i amb audiovisual, amb vídeo, que diem, d'Agustí Torres. Serà el Teatre Artà. Les invitacions les heu de, entre còmetes, comprar, repetes que invitacions, i adquirir, no sé com se li hauria de dir en aquest cas, a través de Ticket IB, o Ticket IB, com li volgut dir, que és Ticket IB, en tot cas Ticket IB és valès. A través d'aquest portal web, tot i ser gratuït, heu d'agafar la vostra entrada, perquè és important això, no pagareu res, però sí que heu d'agafar-ho d'aquesta manera. Després, ja diumenge, dia 20, completaríem cada setmana de propostes, de les 12 hores del migdia, el Birmut, vine a gaudir d'una mostra de cerveses artesanes, ja sigui de Mallorca, nacionals o internacionals, i també una mostra de vins naturals. Diu tot acompanyat amb bona música i picadetes que faran una jornada rodona. Serà a la terrassa del teatre, també organitzat per la cafeteria Teatre d'Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

I bé, de fet, per divendres dia 25, continuen les propostes amb les 20 hores amb l'enemic. Això ja serà per a la setmana que ve. L'enemic, una obra de teatre que narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat. En aquest cas, el doctor, com a científic rigorós, descobreix, fent uns anàlisis, que les aigües que han fet tan famós el seu balneari estan contaminades. L'assetgen el poder polític, les organitzacions comercials, el mitjà de comunicació i la majoria d'habitants de la vila, temorosos de perdre la seva font principal de riquesa. Té un preu que va des dels 10 fins als 20 euros, com ja sabeu, depèn de la zona on adquireu la vostra entrada. És com no el Teatre d'Artà. Això, com dic, serà la setmana que ve, divendres 25. Completarien cada setmana, o seguirien cada setmana, en dissabte 26, a partir de 7 hores, l'hora baixa de Quintades, ja per totes les edats. En DJs locals i amb música especial per cada dècada. Vos recomanam que cada quintada vagi d'un color. Evidentment no és obligatori, però sí, és una recomanació per allò que així se fa més col·lectivitat. Hi haurà un premi per cada per la quintada, això d'improvisar. Hi haurà un premi per la quintada que vesteixi de la manera més original amb votació popular. Serà la plaça Concridó, anirà des de les 17 hores fins a la 1, i des de les 5 del capvespre fins a la 1 del vespre. Cada quintada, com dic, haurà de vestir un altre color diferent segons l'any de naixement, segons aquesta taula, anys que nascut els anys acabat en 0 de blanc, en 1 de groc, en 2 de verd, en 3 de marró, en 4 de rosa, en 5 de taronja, en 6 de blau, en 7 de negre, en 8 de lila i en 9 de vermell. Després ja, completant cada setmana, ara sí, en diumenge 27, i ja tancant aquest programa de la fira, dels actes envoltant de la fira, a les 10 del matí, interessant, 5è concurs nacional de pastor mallorquí, a càrrec del president del Club Nacional de Pastor Mallorquí, amb la jutgessa Carmen González Felgueroso, a la plaça del Pas del Pas.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I quan són les 17:49 minuts, seguim aquí en directe a Ràdio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a Goni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I com dèiem, aquest proper dia 19 de setembre, a les 20 hores, tindrem aquest documental del 25 aniversari del Teatre d'Artà, que com vos dèiem, podeu veure-lo de manera gratuïta al propi Teatre d'Artà, lògicament, i però això sí, heu d'agafar les vostres entrades a través de Tiquetip.com. En aquest cas, si anem ara mateix entrant a la web aquesta concreta, d'aquest espectacle, diguem-li així, tot i que en aquest cas documental, però bueno, la venda d'entrades, veiem que hi ha bona part de tota la part central venuda, entre cometes, perquè en aquest cas de gratis, d'agafada o reservada, si la volen dir així. També una part de les zones del costat, el més proper a l'escala, a l'escalonada, i queden ja només les 200 darreres entrades. Per tant, no espereu més si agafeu la vostra entrada, les vostres entrades també, i podeu anar amb família, amb amics, amb companys, com sigui, i així també podeu comentar una mica la jugada, com se sol dir, si me permeteu dir-ho d'aquesta manera. Recordem que està fet per dos hortenans, Gaspar Caballero i Agustí Torres, per tant, en aquest cas, de manera recomanada, crec que no cal explicar la vàlua de tant un com altre professional de la comunicació audiovisual, així que bé, veurem que mos depara aquest documental d'aquests 25 anys del nou edifici del Teatre Artà, diguem-ne així, per entendre-mos d'aquesta manera, que fins en aquell moment no tenien teatre, perquè recordem que temps enrere se va cremar el teatre, no sé si dir el teatre vell i el teatre antic, és que em sap greu dir-ho així, perquè no m'agrada dir-ho així, però bé, el que hi havia tampoc fins en aquell moment, perquè realment va ser més enrere, i això, realment quan se va obrir el teatre se va contar aquesta història, o se va recordar, realment, millor dit, aquesta història. I, per tant, bé, des del moment que el teatre, també que a vegades es coneixia així, també, de fet, hi havia un altre llocs que també se projectaven pel·lícules i de més, com el Cine Oasis i de més. Però bé, en el cas del teatre com a tal, hi havia aquest edifici on ara ja fa temps que hi ha obres i de més, al carrer, en aquest cas, Roques, i quan se va cremar, que diem aquest del carrer Roques, després, al cap d'un temps, se varen fer les propostes que se podien fer, diguem-li així, al teatre, calculi així també del convent, que en aquest cas permetia, com dic, que les companyies locals, que en aquell temps eren vàries, cosa que tant ara que teníem un bon teatre, la veritat és que no sé si dir el contrari, desgraciadament, però bé, en definitiva, això tant de bo poden tenir o bé una companyia estable, i sense passar pena, diguem-li així, com vàries, fins i tot, perquè no ho dir-ho. En definitiva, bé, s'ha penjat per part de Gaspar Caballero en aquest perfil del Sol Silenci, aquest promo documental que podem escoltar just ara mateix, és també en vídeo, per tant, hi ha qualsevol moment que prevalen més les imatges, però en aquest cas nosaltres que som ràdio, evidentment, poc podem fer en aquest sentit, més que escoltar el so que hi du de musical o d'ambient. En tot cas, anem a escoltar això, com dic, la part sonora d'aquesta promo documental Teatre Artà 25 anys en escena. Està penjat al YouTube, si qualcú vol veure, que cerqui Teatre Artà, el so del silenci, i segur que ho troba.

Bé, perdona, ho pensava se sentia algun trosset de l'àudio, en aquest cas de les entrevistes. Me'n recordava malament el primer pic que el vaig veure fa uns dies, quan se va penjar, així que bé, aniré llegint els textos que van sortint. Perdoneu, quan dic que surten els petits fragments de la gent que s'ha entrevistat, però sense els àudios com a tal d'aquells petits fragments, o perquè se'l veu fent una rialla o el que sigui. Perdó, no sé per què pensava això. Diu, fa 25 anys... Aniré dient a mesura que van sortint els títols. El vell mig del nostre poble... Un nou cop comença a bategar.

el logotip d'Artà Teatre. El nou logotip, en aquest cas. Diu, i de llavors es ençà, punts suspensius, i aquí van sortint la gent entrevistada. No anomenaré perquè no m'ho diré equivocar amb qualque nom o cognom. I ara diu, un univers d'emocions ens agermana. Segueixen sortint més persones entrevistades en aquest documental, que se'l veu o bé riure o bé xalar. Després diu, perquè té l'abundància d'alcohol, la boca... No m'ha donat temps que vagi així, perdó. De l'abundància d'alcohol, la boca en parla. Segueixen sortint més entrevistats i entrevistades. Tots ells, la gran majoria d'ells al trans, diu la història del teatre contada pels protagonistes. Teatre Artà, 25 anys en escena.

més imatges d'entrevistats i diu més de 30 testimonis de memòria compartida. Guió Gaspar Caballero, realització Agustí Torres. I aquí acaba, estrena de 9 de setembre. I aquí acaba el vídeo, va acabant el vídeo. Diu, no te pots perdre. Així que ja sabeu, podeu adquirir les vostres entrades gratuïtes a través, ja ho dic jo, que diem, ja no és el vídeo, podeu adquirir les vostres entrades, repeteu de manera gratuïta, en aquest cas a través de ticketip.com /CA/events/documental 25 aniversari del Teatre Artà. Un poc l'URL, la direcció, però bueno, amb diversos guions entremig. I, com dic, queden ja les darreres 200 entrades per veure aquest documental del Teatre Municipal d'Artà, que bon hi surten molta gent relacionada amb el teatre, o que ha fet camí amb el teatre, o que ha dedicat temps al teatre, o que ha tingut responsabilitats al teatre, o que, bé, en definitiva, una mica de tot plegat. Crec que també d'altre no surt aquest avançament, però sé que han entrevistat també altra gent, en aquest cas del poble, amb certes responsabilitats comunicatives. Sí que és vera que de Ràdio Artà no s'ha demanat a ningú paraula com a tal, tot i ser també un referent i en el cas de quan les coses necessiten, se demanen que se comuniquin a través d'aquí, i en aquest sentit no s'ha donat l'oportunitat de que surti cap persona relacionada amb Ràdio Artà com a tal de manera directa, cap col·laborador o col·laboradora de Ràdio Artà Municipal a l'actualitat, cosa que també no estaria de més, però bueno, i no va per això dic la paraula col·laborador o col·laboradora, en definitiva, però bé. En el nostre cas complirem amb la feina que ens pertoca i allà serem, si no, res de nou, i també complim amb la feina que ens toca ara mateix, que és promocionar també aquest acte i aquesta proposta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I bé, d'ahir, quan passen ja les 6 del capvespre, de fa una estoneta, intentam fer aquesta connexió telefònica habitualment de cada dimecres, aquesta secció, m'he dit, que en segons quins casos s'alça a través del fil telefònic, amb el Bala Manolo Galán, en aquesta secció, com dit, de l'Ajuntament Informa, on repassam aquests diversos temes de l'Ajuntament, o a nivell municipal, o que siguin d'importància o comentables, com dic, a nivell municipal. Per això intentem fer aquesta connexió amb el Valertà, veurem si l'escoltam. Bones tardes, Manolo.

Idò, sembla que no. I mira que havia fet una prova i no m'ha acabat de... Havia que funcionat i ara sembla que no. Perdoneu.

Ara intentem. Bones tardes, Manolo. Mos escoltes? Hola, hola. Bé, ho tornem a intentar, no sé per què.

0: Idò, bé, en aquest cas ara ja sí, crec que pot funcionar aquesta, com deia, connexió telefònica amb el bal de Manolo Galán en aquest espai de l'Ajuntament d'Informa. Bones tardes, Manolo.
1: Hola, bones tardes, com estàu?
0: Va bé, idò, i bé, en aquest cas, si la setmana passada parlàvem d'aquesta, diguem-li, hipòtesis o cosa previsible que podia passar, en aquest cas estem parlant d'aquest mallot vermell d'en Enric Mas. Ara ja sí que podem dir 100% segur i definitiu que el nostre ciclista hortenc, crec que ho puc dir d'aquesta manera, ja és campió d'aquest líder de primer classificat, com li vulguen dir, les diverses maneres d'aquesta Volta Ciclista a Espanya, una fita, crec que històrica, si se pot dir així, perquè també no ha estat el primer mallorquí, també, vull dir, més enllà d'Hortenenc, que evidentment com a orgull, també en aquest cas el primer mallorquí que ho aconsegueix, i en el teu cas, que també, en el vostre cas, que també ho heu pogut viure des d'allà en directe que, des de Granada, com ha estat un pot tot plegat aquesta fita d'aquest cap de setmana.
1: Sí, bé, el primer de tot dic que no ho voldria convocar, però crec que així és el primer corredor de les Illes Balears que guanya una volta important com pot ser aquesta, la Volta a Espanya. En aquest, per tant, jo crec que això ja és un fet històric, més enllà de que sigui tenen que encara haver més, saps? Per tant, jo crec que i aquí a Artà tenim la sort que tenim un campió del món de pista i ara tindrem un campió de volta,
0: Sí.
1: saps? Per tant, jo crec que són dos fets importantíssims i molt lloables i ara en aquí que m'ho ocupa, en Enric, jo crec que se li ha de donar doble mèrit en el sentit que, i això no som jo que ho diu, sinó la gent que en sap molt més que jo, i jo que no ha estat un ciclista ben tractat, no ha estat una persona que se li hagi reconegut sempre l'esforç que ha fet, i si ara, perquè ara justament, quan tu mires el manco, no sé si vos passa a vosaltres, jo sí, a Instagram, només me surten cada ciclista d'aquell, no?
0: Exacte.
1: Hi havia una imatge que deia que, bueno, a Enric se li ha de reconèixer que a la Volta a Espanya pues, ha fet un sisè, un quart, dos segons, i ara aquest primer, no? Això no són tots els ciclistes del circuit que puguin dir això, eh? Més enllà
0: Exacte.
1: que hagi tingut èpoques bones o xereques, però en la seva carrera, a la Volta a Espanya ha tingut aquests resultats, el qual ja el posa un poquet a damunt. Jo no som qui jutjar, però la gent diu que n'entén molt més que jo, diu que dels darrers anys és el ciclista espanyol més important de tots, no? A part del de resultat que ha tingut, per tant, diríem, reconèixer-li la feinada, l'esforç, la constància i la dedicació, i sobretot també han sortit imatges ara darrerament de que en Enric lesionat amb un peu a l'aire, amb un genoll a l'aire, que ha estat capaç de revertir aquesta situació. I no només de la part física, no, sinó que la part mental. Jo crec que és important i molt important la part mental i la part de nutrició d'en Enric, perquè aquí hi ha hagut un canvi gros, no? Més enllà d'això, jo vaig tenir la sort de poder-hi anar perquè així ho varen decidir a nivell de l'equip de govern, decidirem que era important fer-nos present, no com a equip de govern, no d'això, sinó que la màxima autoritat del poble, que en aquest cas la represento jo, se fes present en aquell moment històric que ha passat, no? I així ho varen fer, varen deixar regidors i regidores, en aquest cas regidores perquè els altres dos regidors, jo i en Manolo me'n van anar a l'Alta Espanya, en Toni Bonet era a Tàrrega a veure les possibles diríem companyies que podrien aterrar de cara a la pròxima programació dels teatres i escoles i la representació, en aquest cas femenina, però perquè ha estat així, no ha adequat, va fer tots els actes de la fira, no? I per la part que a mi me toca, evidentment, m'ha sabut greu i varen dubtar fins a lo darrer si mos perdíem certs actes de la fira, com per mi eren importants, la mostra de ball tradicional que fa sempre els Cofits i Castanyetes, i l'endemà que hi havia aquest

0: particular, de molt d'artenant i artenant, que és que se van desplaçar dijous per anar a veure la balta. Divendres també hi va haver gent. Dissabte va ser el gruix i diumenge de matí, que va ser el camp meu i va molts, va ser el gruix que vam anar per fer molts presents diumenge de cada vespre. I crec que en Enric, i així li vaig dir per WhatsApp, perquè no he pogut xerrar amb ell personalment, també no he volgut molestar i no he volgut entendre molt la situació, no he volgut influir en això. Li vaig dir que a part de donar-li una hora bona a ell per la feinada que ha fet i per viure que és bo, també crec que s'havia sentit molt orgullós per la afició artenant que s'hi va estar. Va ser una autèntica festa, no? Sempre de respecte, sempre de nivell de la bauxa, però tots molts coneixen, els artenants i artenants que tenen la fama de festers, i ho varen demostrar. Ha sortit de totes les portades, ha sortit en Instagram, l'afició d'Artà, inclús va ser capaç d'encoratjar a Granada a cantar i a viure-ho d'una manera molt emotiva, saps? I així molt van fer presents.
1: Clar, en aquest cas això, com dèiem, una fita històrica, en aquest cas per Artà, també per Mallorca, com dèiem, però bueno, en aquest cas per Artà, que tu mateix deies també com a regidor d'esports en el teu cas, també no deixem bueno, en segon quin cas es dirien d'afegir noms, en el seu cas de seguir aconseguint coses molt positives s'esporta artenenc, que això, que anava a dir temporada darrere temporada anant sumant coses, algunes tan importants com aquestes i altres també fites d'altres esports, d'altres nivells, i que en aquest cas demostra això, que l'esport artenenc està bastant viu i en cert bon moment, podríem dir, no?
0: Sí, jo una entrevista en els 5 dies que van fer de Mallorca, no? Me van demanar a veure que tenia Saigo d'Artà per produir tant d'esportistes d'èlit i bons, no? La seva resposta va ser, mira, tenim poca i és bona, no? Això, poca, no? Però més enllà d'això, i van dir que té l'esport artenent perquè parla d'això, jo no sé què té, no sé què té perquè és molt difícil saber què té. Lo que sí sé és que des de... I ara entenc-me bé el que diré jo ara. Des de les institucions públiques de l'Ajuntament d'Artà sempre s'ha cuidat molt la part esportiva. Això no té res a veure, probablement, en l'èxit de tot això, no? Però sí que és vera que des de la part que nosaltres ens ocupa en aquest moment, l'esport és una àrea molt important, i no ara, sinó des de totes les legislatures, sempre l'esport s'ha cuidat bé. Probablement no és això el motiu en el qual hagi de jo. El que sí és el motiu és la feinada que fan els clubs. Això sí que deu tenir que veure. La feinada que fan els clubs, la implicació que fan els clubs. Crec que des del voluntariat de molts entrenadors i entrenadores que han passat i des del voluntariat de molts presidents i presidentes que han tingut a diferents clubs, aquí sí que s'ha fet una feina molt curosa, no? Amb alguns hauran explotat un moment, amb alguns han explotat un altre, no? Però jo sí que això sí que ho vull posar en valor, no la part institucional, que sí que té importància, però la part de clubs. Els clubs, aquí tenen els mèrits els clubs, saps? I les persones que en aquest moment regenten els clubs i en els moments anteriors que han regentat els clubs, tant entrenadors com equip directiu. Ells sí que tenen el mèrit d'això, no? Saps? Perquè si ara posem a poder anar a demostrar que jo no els apogaré perquè me n'olvidaré i no me'n vull olvidar cap, saps? Pues veuràs que els clubs, evidentment, s'han iniciat en el nostre club i han tingut una trajectòria, algun des del centre de tecnificació, algun des de l'exploració a un altre club, però sempre han tingut aquest repòs, com és el cas de l'Enric Mas, a través del centre de tecnificació, i això, no? Saps? En aquest cas que mos ocupa. Però bé, jo com a balla que me sent molt orgullós dels meus artenents i artenents colònics i colònics, sí que vull posar en valor la feina que fan els clubs, això sí, perquè me toca. Me toca i vinc a dir, nosaltres des de la part institucional acompanyem, que és la nostra feina, invertim en el que podem invertir, saps, per a la feina dels clubs, d'aquests directius i la comunitat esportiva que tenim.
1: En aquest cas, i seguint un poquet amb aquesta línia, si m'ho permets, sí que en aquest cas en Enric ja podia ser, o per jo el manco crec que se podria considerar ja un referent, però en aquest sentit, una passa més, diguem-li així, en aquest sentit també, és important això que l'esport base

0: Tenen que jo englob, que diem, evidentment, ciclisme pressuposadíssim en aquest cas concret, però també a nivell de, com volia dir, que tots els esports base artenenc, que ja de per si és bo, que diem, com dèiem en aquest moment, però reforça, si cap, supòs, tots aquests èxits que esportistes, en aquest cas d'en Enric, però també, com dèiem, de molts altres esportistes artenencs, supòs que també reforcen allò de no sé si me donen a entendre en aquest sentit, de que hi hagi aquests referents que digui, ostres, jo vull intentar fer alguna cosa en aquest sentit de fer camí, diguem-li així, en aquest cas el ciclisme, o ja sigui el vòlei, el futbol, el bàsquet, en fi, totes les possibles disciplines que hi pugui haver en aquest cas hartar. Això també és, suposo, una passa més a un granet més, com de crear aquesta afició més de la que ja hi ha, que no sé si és fàcil, però bueno, en aquest sentit ho veus així.
1: És a dir, jo que crec que aquesta vida tots, en segon quina època es molt mouen per referents. Alguns tindran un referent depèn de la seva disciplina que hagi pres, alguns tindran el referent dins la dansa, alguns tindran dins el teatre, alguns tindran dins la vida social, alguns que no m'agraden massa els tindran de TikToks, per dir que el cal dels influencers, sí. No? I jo crec que dins els esports hi ha alguns referents. No? Evidentment, ara n'Enric Mas formarà un dels referents dins ciclisme. Teníem en Sastre, teníem en Miquel de Zamora, i ara tindrem probablement també a afegir n'Enric Mas. I no només perquè hagi estat campió de l'edició de la Volta a Espanya del 2026. No perquè hi ha només una història aquí. Hi ha tota una història que s'ha de posar en valor, no? No és fàcil arribar aquí i moltes vegades... I ara vull referir a una dita que hi havia, diríem, que s'estudien els llibres, una persona no se vol, no se mira per les vegades que cau, sinó per les vegades que s'aixeca, no?
0: Exacte.
1: I l'Enric s'ha hagut d'aixecar moltes vegades. N'ha caigut moltes, però s'ha hagut d'aixecar moltes vegades, no? I jo crec que més enllà de l'èxit que ha aconseguit ara, el que s'ha de valorar és les vegades que s'ha aixecat. Com la majoria d'esportistes, perquè un esportista d'elit no sempre està dalt de tot, no?
0: Normalment acostumam a veure la bo, però no tan la bo.
1: Diríem, no sé, per dir que la cosa, el gol d'en Sergi Darder, el gol de Nathan Prats, això és com una situació en un moment donat que ha passat això, no? Però no s'ha de valorar només això, s'ha de valorar el camí que ha hagut aquí de ser, no? Perquè ara tenim dues atletes dins l'atletisme, set persones que estan dins el campionat d'Espanya d'atletisme, no? Saps? Això hi ha tota una trajectòria aquí dins, això no ve regalat, no? Això forma part d'un estil de vida i forma part d'una manera de ser i d'entendre les coses, no? Jo crec que el que hem de posar en valor i hem d'inculcar és això, no? És això, saps? I jo crec que haurem de xerrar, per exemple, en Enric, a veure de quina manera transmetem això als nostres esportistes, de quina manera ho transmetem, i això un poquet ens ho tarannà d'intentar muntar algun acte important per en Enric quan vengui.
0: De fet, cap aquí volia anar, ja ho vas comentar una mica dimecres de la setmana passada, amb prèvia de que pogués passar que el que realment va acabar passant i desitjàvem, i un poc en aquest sentit això de que no serà fàcil. De fet, ja algun periodista ja me demanaven també l'altre dia, supos que se li farà alguna cosa a Artar, però clar, en aquest cas, per tema d'agenda, ho comentaves, no és fàcil que sigui ja mateix, diguem-li així, no?
1: Perquè les dates que a mi m'han dit, que no vol dir que siguin aquestes, que pot ser previsible que hi hagi una cosa, és la segona quinzena d'octubre. Perquè ja se'n van al Mundial, després té alguns altres compromisos de voltes, té Lombardia, si no vaig errat, hi ha algunes altres curses pendents. I se preveu que la segona quinzena d'octubre pugui ser una bona data. Què estem fent nosaltres? Pues, ja després vaig començar a enviar missatges al club ciclista quan ens vegem. Avui en Llorenç intentarà coordinar reunió entre el club ciclista i nosaltres per veure com preparem això. Jo m'agradaria que es pes, evidentment, institucional durant nosaltres, per a generar activitat el dubte del club ciclista, perquè és la manera de que això sigui un èxit. Que serà un èxit, eh? Serà un èxit, estic segur. Saps? però a mi m'agradaria implicar tots els clubs, m'agradaria implicar escoles, m'agradaria implicar entitats ciutadanes, m'agradaria que fos una festa col·lectiva, saps? I que tot es pogués igual cas, que estic segur que, que serà així, no? Estic segur. Però tot això ho hem d'orquestar. I com més preparat el tinguem, a falta de definir la data, no? A falta de definir la data, que això la decidirà, supòs, ell, la disponibilitat que tingui l'equip de Movistar, perquè estem xerrant d'un esportista d'àlit, no estem parlant d'un que vendrà a veure molt, i que, saps, que aquí hi ha tota una part de premsa, hi ha tota una part de Movistar que òbviament hauran de dir la seva, i nosaltres haurem d'acompanyar jo. Jo me'n recordo, quan ja va fer segon, ja va ser difícil acompanyar tot jo, doncs ara m'he anat ara,
0: més compromisos
1: que ha guanyat de volta, que molt de mitjans de comunicació estirem pendent d'això, i per tant haurem de veure com ho fem. No?
0: A nivell d'Ajuntament ja m'ha explicat i ja has contat això que tu mateix, també Manel Rocha, també en aquest cas vareu ser com a representants municipals allà, però també en aquest cas com se va posar aquesta pantalla també gran al Mercat Cobert, tant per l'etapa del dissabte com per diumenge poder veure finalment aquest pòdium tan desitjat i esperat d'en Enric Mas, per tal de que tothom qui volgués poder viure en comunitat, diguem-li així, i celebrar en conjuntament aquesta gran victòria, això, no?
1: Exacte, nosaltres el que volíem és que el poble d'Artà trobés que és un espai per poder disfrutar d'aquest èxit gros, no? Sí que és vera que dissabte, com que era... Això, i a més això va ser xerrant un poquet en el club. Li van plantejar aquesta idea i el club me'l va dir, bueno, no veure, aquí, a veure que diumenge pot ser el comú, però qui vol no se jugarà probablement serà a la crono i en aquestes dues darreres etapes de muntanya, no? I parlàvem amb ell de posar la pantalla dissabte i diumenge, i per això ho van fer. Dissabte va tenir molt d'èxit la pantalla, tot i que hi va veure, diumenge sí. Evidentment perquè les imatges que se veuen, evidentment jo no era, però com ho deien, diuen, davant s'obren puestos, però darrere tothom està ple i hi ha molta gent que està dreta.
0: Això és el que passa sempre, que després davant.
1: El que nosaltres volíem era que fos un espai de comunitat on la gent se pogués donar una abraçada, com així va ser, i pogués haver aquest crit de desig i de glòria que també hi va ser, no? Això és el que mos tocava en aquell moment, més enllà de tenir mones una delegació de sé que t'ho fem-nos present allà. Jo crec que ho hem aconseguit en això. Jo t'ho dic, l'Enric pot estar, crec que satisfet i orgullós del poble, diríem, de la manifestació que vam tenir allà in situ, però també de la manifestació que vam fer molts dels jardinets i jardinets que se van reunir allà per celebrar-ho. No?
0: Això no sé si me deixa alguna qüestió que consideris de respecte a Enric Mas i passar amb altres temes, si més no.
1: Bueno, en Enric donarà molt que xerrar per nit, no? Yeah. Jo crec que ara el millor que poden fer és respectar aquests 3 o 4 dies de descans que merescut, i si no ha xerrat, i ara no sé segur si és demà o passat demà, que ja parteix cap al Canadà a disputar això, no? No sé segur si van xerrar que era o dijous, crec que més divendres, però bé, això demà ha passat demà, no?
0: Exacte, per tant ja anirem parlant i anirem veient a veure quan també es concreti aquesta possible data, que també segur, com bé has dit, que Artà serà una festa, no en tenim cap dubte, i tothom s'hi volcarà en aquest sentit. Per tant, ja en parlarem en el seu moment. Canviant de tema, això en aquest cas varen tenir la fira, com sempre, com cada segon diumenge de setembre. En el teu cas sí que per aquestes circumstàncies que parlàvem ara, evidentment no hi va posar, però bueno, en aquest cas el temps va acompanyar, cosa que no sempre per la fira sols així, i en definitiva, això no sé si que en podríem dir en aquest sentit aquesta fira d'enguany.
1: La fira se contempla tot el mes, perquè
0: si
1: vol parlant d'aquest cap de setmana passat,
0: jo
1: puc dir que el de divendres i dissabte, perquè és que el diumenge no hi vaig ser, com hem explicat, però jo vaig trobar que dissabte, i jo vaig arribar tard també, perquè teníem compromís amb el nen que jugava a bàsquet, saps? El que vàrem fer, quan jo vaig arribar, vaig dir la cosa, vaig estar a nivell de producte local, jo m'ho vaig quedar fora a sopar, perquè la cosa s'havia acabat, i bé, tothom em diu que va ser un èxit, que va estar molt bé, saps? I que diumenge hi havia menys afluència, això del que m'han contat no, no ho puc valorar, i també en Marintona no hem pogut xerrar perquè hi ha les dinojoses de la Valle, per tant en parlarem, saps? I veurem a veure com podem millorar aquesta fira, si és que hi ha coses que se puguin millorar, i veure com on podem fer incís, perquè això que segueix que sent una fira que tots els tenen i els tenen que mos sentíem nostres.
0: En aquest cas, això, un dels altres que veu també va ser aquest que comentaves, aquest Ball de Bot, aquestes cafés i castanyetes amb aquest grup convidat, que també arribava ja a la seva 25a edició de mostra de ball tradicionals, i que en aquest cas també això, una fita d'aquestes com per deixar-ne constància, si més no, i seguir cap endavant a nivell cultural.
1: Bé, jo dos actes que, com he dit, me va saber greu perdre-me. Primer, és aquest acte dels cafets i castanyetes, el qual ja jo vaig comentar, perquè jo estic supercontent de que s'aposti ser altre aquest fet de poder intercanviar espais culturals i que cada un se pugui provar en allò de l'altre coneguent la seva cultura a través dels balls que fan, el valor molt positivament, i després també aquest documental musical dels sons d'un poble de la banda de música, aquí també va saber greu, tot i que ja m'han enviat l'enllaç de Spotify, crec que ja està penjat, de YouTube, saps? Això ja el tinc, però me queda acabar de veure un poquet, no? Escolta, ja l'he escoltat, i evidentment si tu xerres de cultura, per dir-ho qualsevol manera, xerres d'àmbit musical, a dins el paper, jo crec que el principal, el s'endú la banda, no? I a qualsevol festa que faguem, això, sempre hi ha la música present, i la banda nostra és la nostra banda, saps? Que sempre ha estat present i és present en aquests altres culturals. I si a més afegeixes aquesta iniciativa, que per jo està molt encertada, i a més deixarà un document o un registre important i que tothom se podrà descarregar si no treballa i escoltar també, jo crec que això està molt bé. No ha sabut greu perdre-lo, ja dic que aquest debat m'ha de saber greu, però d'aquí m'ho havia de triar, i com a equip de govern decidirem pues, que una part serà quedar aquí i l'altra part serà anar allà.
0: Exacte, malauradament no se pot estar per tot.
1: No, l'esperit en sí, però no.
0: Sí, sí. En aquest cas, i el que tindrem properament, bueno, si més no, el més proper, i canviant de tema, tenim, ho he comentat abans, tenim aquesta alerta taronja a nivell meteorològic per demà, tot i que si ve veure en les previsions que podria ser que donar-se més pluja per divendres, però vaja, en tot cas, l'alerta taronja ja és per demà, per tant, sempre s'aprendien les decisions oportunes en aquest sentit, no?
1: Sí, és a dir, nosaltres tenim protocolitzat que per l'alerta taronja fem les actuacions d'aixecats dels consells, malament que sigui molt cutre i tot això, però molt dona resultat, fins que no acabem de fer les actuacions que el poble demana, saps? Però, per tant, nosaltres no analitzem si plourà o no plourà, si això nosaltres el que analitzem, SAEMET ha marcat alerta taronja, aquestes són les actuacions que fem. Perquè bastarà que analitzem un dia que no plourà i diguem, no plourà i justament m'ho va arrombar, saps?
0: Ja, exacte.
1: I ja està. Per tant, ja no és qüestió d'interpretar amb nosaltres si plourà o no plourà, s'ha de meditar marcat l'alerta taronja en aquesta hora, doncs pues nosaltres responem en la iniciativa que tenim, saps?
0: Exacte.
1: Després és vera que algunes vegades plou, algunes vegades no plou, algunes vegades s'endevina la localització que se fa, perquè clar, hem de tenir en compte que les alertes taronges se marquen per zones,
0: sí, sí, no això se marquen ho explicava.
1: Per pobles,
0: sí, sí, exacte.
1: És més difícil afinar, però per si clar, val més que guarda que se que cura, no?
0: Exacte, així mateix.
1: I
0: per tant, això, esperem que no s'hagin de lamentar res i que tot sigui, que manco se pugui preveure en aquest sentit i que després encara ens puguem lamentar de sempre mesures i no ha fet falta que sigui així, que no el contrari.
1: Exacte,
0: m'estim bé d'això. Exacte. I bé, en aquest cas també, retornant un poc a l'apartat, un poc molt a l'apartat cultural, però volia anar un poc cronològic, en aquest sentit, aquest dissabte, dia 19, tenim, ara també fa una estona que ho comentava, aquest documental, si abans parlàvem del documental de la banda, també en aquest cas el documental del 25 aniversari del Teatre Artà, que també evidentment és una fita d'aquestes importants, que tindran l'oportunitat de veure i escoltar Artà, lògicament, aquest dissabte, la que no pot ser d'altra manera, el propi Teatre Artà.
1: És a dir, jo ho aconsell de totes, totes. He vist un tast perquè no vaig poder acabar de veure-ho tot i la veritat és que han fet una feinada tant en Gaspar Caballero com en...
0: Un gustito, saps?
1: Sempre m'ha quedat.
0: Cap problema.
1: Diríem, saps? Han fet una feinada. Han fet una feinada i jo crec que bastant encertada, molt encertada. Evidentment, després, quan cada un de nosaltres surti de veure el documental, feia una cosa i hi haurà una cosa, tal. Però bé, el que sí han estat és molt fidel a la realitat que tenim, saps? I jo crec que és un document que mos quedarà per explicar un poc la trajectòria del nostre teatre, saps? I sobretot per el que ha significat el Teatre d'Artà per Gertenet i Gertenet que és colònia i per el que vol significar. Perquè també no només és una mirada en el passat, és una mirada de, vale, sabem, tenim això, t'han fet així, però ara que, saps? I ajuda a qüestionar bastantes coses, no? I jo, amb això, ja dic, vaig tenir l'ocasió de veure'n un tast, no? I m'ha agradat bastant, saps? I per tant, el que convido és que aquelles trades, per tant, hem d'omplir això, i que dissabte, divendres, perdó, ha de ser tot una festa, això.
0: Exacte.
1: Per tant, anem a tots, a veure-ho, i mem, diríem que entrem d'això.
0: Perfecte, idò, i això tothom convidat al Teatre Artà, també recordem que entrada gratuïta, per tant, no és excusa,
1: sí, exacte, més no que mai. No afecta la butxaca, això.
0: Exacte. I això, al final, és cultura i patrimoni i història del nostre poble.
1: Tant, dissabte ja sabem què és. Anem a veure la cursa de Sa
0: Fira. Exacte, també.
1: I no crec que siguem atents a veure l'entrega de premis completa, saps? I anant directament a les 8 i cama a teatre, perquè crec que ve a les 8.
0: Clar.
1: No? Per tant, ja sabem, ja tenim el pla d'aquest cap de dissabte, i des de diumenge ja acabarem de fer.
0: Perfecte. Sí que és veritat que ja aprofito per també dir-ho, o en indient, també és tema de la cursa, i ho han comentat també aquí a Maintònia l'altre dia, que en aquest cas enguany la prova, diguem-li així, de fer-ho amb sortida davant la plaça d'Ajuntament, a diferència dels altres anys que era davant de Caragol, diguem-li així, no?
1: Exacte. Aquest canvi, no veure com funciona, i si funciona bé, pues s'instaurarà, i si no, el canviarem.
0: Perfecte, idò, i dit això, no sé si vols referir alguna cosa més.
1: No, res més. En tot cas, molt bé amb la gent i molt bé divendres. Molt bé amb el teatre i les curses aquest cap de setmana i si no dimecres.
0: Perfecte, idò, i moltíssimes gràcies, Manuel Galán, Val d'Artà, fins a propera.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I bé, doncs, com bé dèiem, en aquest cas la predicció meteorològica, ho deia abans i també ho comentàvem amb el Batle, dona més possibilitat de pluja per Artà de cara a divendres, més que per demà dijous, però la pròpia EMET segueix amb aquesta alerta taronja per demà, perquè com vèiem explicant altres abans i com el Batle ha reafirmat, i així també m'ha donat la raó certament en el sentit de reafirmar la informació, això que al final s'han de regir per quan s'activen les alertes. L'EMET l'ha activat l'alerta perquè va per zones, recordem, no va per municipis, no va per pobles, sinó que va per zones meteorològiques que en alguns casos pot mig coincidir amb comarques. En el nostre cas no és així, en el nostre cas mos engloben dins tota la zona en Santa Margalida, Alcúdia, Pollença, etc, etc, tota aquesta zona nord, diguem-li així, nord-nord-est. En canvi, per exemple, Senyoret, Manacor i tot això, i Felanitx i tota aquesta zona l'engloben com a llevant. Després, òbviament, Palma com a Palma i tota la Serra Tramuntana, o bona part, millor dit, de tota la Serra Tramuntana com a Serra Tramuntana, en fi, però no coincideix com a tal a nivell de comarca o de poble o de municipi, sinó que són, no sé com seguim exactament, però realment jo les anomeno zones meteorològiques en aquest sentit. Per tant, clar, pot ser que la previsió de moviment, en aquest cas agafava un pinces d'un altre poble dins de la nostra zona nord-est o nord de Mallorca sigui de pluja i per tant s'activi aquesta alerta, o de bastanta pluja i per tant s'activi aquesta alerta taronja per la zona en concret, però clar, el fet que s'activi l'alerta taronja no vol dir que plogui per igual dins tota aquesta zona meteorològica. Però clar, com les alertes van amb aquest format, diguem-li d'aquesta manera, això ho dic jo amb les meves paraules i perdó per anomenar-ho d'aquesta manera, en el final fa que això que a vegades pugui semblar contradictori un fet com aquest que passa ara, de que en el cas d'Artà per demà les previsions de possibilitat de pluja van entre el 25 fins al 0, disminuint, que diem en aquest cas al llarg del dia, i hi ha aquesta alerta taronja per pluja i tempestes. En canvi, per divendres, passat demà dia 18, va entre un 50 i un 60, o si anem cronològics, entre un 60 i un 50% de possibilitat de pluja, per tant, bastant més com veus. En canvi, en aquell cas, de moment, repeteix, de moment, les alertes per la nostra zona, zona meteorològica, diguem-li així, és d'alerta groga tant per pluges com per tempestes. Per tant, és un poc en aquest sentit que vos explicàvem i que el Valde també ha reafirmat en aquest sentit. Per tant, dit això, la predicció de l'EMET a hores d'ara, per les hores que queden d'avui, cel amb intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, vent possible de nord-est d'entorn a 15 km per hora. Per demà dijous tindríem intervals de nuvolositat també tot el dia. Les probabilitats de precipitació, ja he dit, van disminuint des d'un 25, un 10 al matí, un 10% al capvespre i ja un 0% les darreres hores de demà. Temperatures per demà entre 18 i 29 graus. El vent, perdoneu, el vent començaria nord-est amb 20, tant primeres hores com matí, i després el capvespre pot girar un poquet de l'est entorn a 15 i darreres hores suavitzar-se seguint de l'est, però suavitzant-se entorn a 5 km per hora. Després, divendres, dia 18, de moment, primera meitat, molt anul·lat amb pluja escassa, amb un 60% de possibilitat de pluja. Segona meitat, intervals de nuvolositat amb un 50%. Temperatures possibles entre els 17 i els 29 graus, és a dir, baixada d'un grau de mínima, manteniment de màxima, vent de nord-est entorn a 15 km per hora. Seguint pel que fa al cap de setmana, dissabte de nou, intervals de nuvolositat, primera meitat i segona també, per tant, tot el dia. Possibilitat de pluja, primera meitat un 25%, segona meitat un 10%. Temperatures entre 17 i 29 graus, per tant, sense canvis respecte al dia anterior, i vent de nord-est entorn a 15. Pel que fa a diumenge, dia 20, amb intervals de nuvolositat, 25% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-30, és a dir, pujada d'un grau de màxima, vent de nord entorn a 20 km per hora. Ja començaríem setmana que ve, seguint amb intervals de nuvolositat, ben igual, pràcticament la gran majoria de dies és així. 10% de possibilitat de pluja, temperatures per dilluns 16-31, per tant, més amplitud, baixada d'un grau de mínima, pujada d'un grau de màxima, vent de nord en torn a 15. I pel que fa a dimarts, dia 22, seguiríem amb aquests intervals de nuvolositat, també seguiríem 10% de possibilitat de pluja en aquest sentit, igual que el dia anterior. A nivell de temperatures, recuperam un grau de mínima, però en baixa 2 graus la màxima, i pel que fa al vent, aquí podria tornar a fer acte de presència de cara a dimarts, dia 22, ja que de moment marca vent de nord en 25, però en ràfegues màximes de 60, per tant, haurem d'estar també a la White de cara a dimarts de la setmana vinent. De moment, però, bàsicament, els ulls posats els propers dies, en el nostre cas, diríem que de cara a primera meitat del divendres, que és quan hi ha més possibilitat de pluja de moment, tot i que, repetim, l'alerta taronja, i hem explicat ja el motiu, a nivell de la nostra zona meteorològica, és per demà. A nivell de per divendres és groc, però que quedi clar en aquest sentit que la major possibilitat de pluja segons l'EMET en aquest sentit, i m'ho refirm segons l'EMET, no és que ho digui jo, és de cara a divendres, sobretot divendres primera meitat del dia, i per tant, bé, en aquest cas ja haurem d'estar a la guait del que acabi passant finalment. Aquesta és la predicció de moment, quan són les 7 i 5 minuts d'avui dia 16 de setembre. Després ja el que passi ja és una altra història. Demà i demés ja podrem dir finalment si havia encert, si s'havia previst una cosa i ja està l'altra, o com ha estat una cosa ja en termitja, ja ho veurem. En tot cas, aquesta és la predicció momentàniament, d'hores d'ara, com dic, en aquest sentit, pel que fa a l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que fa el Tiempo Puntés, que és aquesta altra font d'informació, diguem-ne així, en aquest cas de predicció, pels propers dies, que així mos faim una mica comparativa, pel que fa demà, prediu possibilitat d'un litre, per divendres possibilitat de 2,6 litres. Per tant, això, aquests propers dos dies, amb un torn a 3 litres i mig, una mica més, si més no, però vaja, més, si més no, quan veïm registres relativament, repeteix, relativament baixos, que també en part va bé així, tot i que sempre és necessari l'aigua, depèn, sempre costa trobar les paraules idònies perquè necessitem l'aigua, però també quan plou molt també no és pla que sigui així, per tant, sempre costa trobar les paraules que en dic en aquest sentit. Per tant, així acabam aquest programa d'avui de Capvespres de Radio Artam. Si no, retornem tornant demà, esperem que tot ja bé i podrem comptar com ha anat i com està també en aquest cas s'aconsegueix la predicció meteorològica i lògicament per superar molts altres temes d'actualitat del nostre municipi i també superar municipals. Així que moltíssimes gràcies a tots per la vostra fidelitat, per seguir escoltant Radio Artà i per tornar a triar aquest cap vespre de Radio Artà i com sempre cap, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.
1: Unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra i es podrien solapar en algun moment. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital, Marta Puyalto.
2: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Merca Palma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
3: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
2: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament un quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
4: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
2: Damunt del túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
1: gestionar els principals accessos a la capital precisament avui. Hi ha hagut embossos importants durant tot l'hora baixa a un d'aquests punts.

0: Hem explicat durant tot l'hora baixa els butlletins informatius, i és que durant tot l'hora baixa s'han arribat a acumular fins a 13 quilòmetres de retencions durant tot l'hora baixa. Ha estat a la carretera d'Andratx direcció Palma, entre l'altura de Santa Ponça i Son Dureta.
1: Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Son Dureta i Gènova i un dels carrils ha quedat tancat al trànsit pràcticament fins fa poc, quan ja s'ha pogut reobrir.
0: Està quan els serveis d'emergències s'han pogut retirar i s'ha pogut fer neta la via. I la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes Airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany i Eivissa.
1: Un home de 39 anys va ser interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'arma de foc real. Un fet que varen tenir lloc diumenge passat després de mantenir una discussió prèvia en les immediacions del complex hoteler.
0: Tots els partits polítics, excepte el Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora 3 al Parlament. Després de la Junta de Portavós, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena.
1: Especialment crítics s'han pronunciat dels ecosobiranistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
2: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs, evidentment, el que ens porta és cap al col·lapse.
3: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
1: La portaveu de Vox...

0: Manuela Cañadas ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
1: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
0: El socialista Marc Pons no s'ha oposat a les intencions d'Aena, però considera que aquestes previsions són conseqüència de la manca de polítiques de decreixement del govern de Proens.
2: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els consells insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen el govern de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
3: En la pràctica, la presidenta del govern, Marga Proens, ha contestat al portaveu socialista. Cap entitat de l'Estat ha consultat el seu govern, diu, la idoneïtat de marcar-se aquest objectiu. Una previsió de 50 milions de passatgers en 5 anys fins l'any 2031 que va en contra, diu, de les polítiques de contenció que desenvolupa el govern.
0: La dirigent popular s'ha sentit menyspreada per la no participació de les Balears en el nou document de regulació aeroportuària presentat per Aena. S'ha mostrat enfadada i contrariada perquè el seu equip de govern ha sabut del document pels mitjans de comunicació i ha assegurat que amb aquest panorama exigeix la cogestió aeroportuària és més important que mai.
4: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en la política de contenció.
3: A Eivissa, el president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, s'hi ha mostrat molt contundent. La societat eivissenca està en contra, diu, de l'ampliació de l'aeroport d'Escodolà.
5: La societat eivissenca s'està aixecant en contra d'aquesta macroampliació. Jo entenc que no té sentit. Aquí hi ha hagut un fall molt gros de comunicació i unes intencions per part d'Aena que no van en la direcció de la política turística que s'està fent. Hi ha que fer inversions importants en modernització i en millora de lo que és l'aeroport en si, tant interior com exterior. En modernitzar l'aeroport estem d'acord, però en aquesta macroampliació, evidentment, no ens posicionem a favor ni molt menys.
3: I entitats ecologistes com el GOP exigeixen que no s'ampliïn els aeroports de Balears i insisteixen en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes. La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena en les quatre terminals balears afavoriran, diu, una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes.
0: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles, a Aena també el GOP té crítiques cap al govern de Marga Proens, a qui demana no defugir de la seva responsabilitat, si qui reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
6: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
3: El GOP és, de fet, una de les entitats que participaran diumenge que ve la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
0: Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, Mallorca com Barcelona per part de la xarxa Stay Ground, que advoca per una reducció de l'aviació a nivell mundial per fer front al canvi climàtic. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa. Palma, front a la delegació del govern espanyol i a Eivissa, el passeig de Vara del Rei.
3: Precisament a aquesta hora es presenta la seu de la UIB a Eivissa. L'informe Fènix és un estudi fet per un equip de 6 experts economistes que alerten que és necessari un canvi en el model turístic.
0: Consideren que s'han de cercar noves vies per lluitar contra la davallada de la renta per càpita i de la productivitat. Segons els autors de l'informe, cal que el sector turístic es reinventi i que s'aposti per altres sectors complementaris. Miquel Puig, doctor en economia per la UIB, recomana una transformació del model turístic de les illes.
7: El turisme alpí és un turisme molt productiu, és un turisme que paga molts salaris i que, per tant, que pot generar tots els recursos necessaris per pagar l'estat del benestar. És possible fer-ho, això sí, és possible, però senzillament anar a un turisme més selectiu, un turisme que pagui millor els seus treballadors que

0: porti més impostos sense que els empresaris s'arruïnin.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: 7 i 16 minuts per la mare d'habitatge. Les Balears es troben entre les zones residencials més tensades d'Espanya i presenten una elevada vulnerabilitat vinculada al cost de l'habitatge. Així ho ha assenyalat un estudi de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada que s'ha publicat avui.
3: L'informe alerta que gairebé 2 milions de persones a Espanya es trobaven l'any 2025 en situació de pobresa oculta. No són considerades pobres pels seus ingressos, però sí després de pagar l'habitatge. El més afectat són especialment els joves i les persones nascudes fora de la Unió Europea que viuen en zones tensades com les Balears. FEDEA reclama tenir en compte el cost de l'habitatge en les polítiques d'ajuda per detectar millor les situacions de vulnerabilitat.
2: Parlem d'una situació extrema que ja reflecteix també a la salut. Per això, enguany un dels cursos que entren amb més força a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca està centrat en l'habitatge.
3: Més de 500 persones passaren pel Llatzeret de Maó per participar en l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany posa el focus en una relació que és cada vegada més evident: habitatge i salut. 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc de patir problemes de salut mental. A més, segons Juli Carrere, docent i coordinador del grup d'habitatge i salut a la inseguretat residencials, les condicions de l'habitatge o el barri on es viu poden acabar marcant diferències en la salut.
4: I això no només passa amb adults, sinó que amb infants també hem vist coses similars, que fins a 10 vegades més els infants que estan vivint situacions d'inseguretat residencial també es veuen afectats.
3: La consellera de Salut, Manuela García, considera que s'han de tenir en ment molts elements.
5: Solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
3: Durant 6 dies, 10 cursos i centenars de professionals es centraran en una mateixa finalitat en aquesta escola de salut pública: convertir l'evidència científica en acció per millorar la salut de la població.
2: I el nou sistema de drons de l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa, pioner a Europa, han ajudat a detectar nous assentaments i vigilar que no se tornin a evitar, tot i que la seva principal funció són les emergències com accidents de trànsit o incendis. Ens ho explica Gemma Guasc.
6: En diferents ocasions, els drons s'han emprat per sobrevolar punts on hi havia assentaments, com l'edifici abandonat a Punta Xinxó o el solar on va haver-hi un assentament a Can Raspalls. Permeten visualitzar una àmplia superfície i tenen també capacitat de detectar persones amb el sensor tèrmic. José Antonio Granados és el cap de policia local a Sant Josep.
7: Son especialmente eficientes porque no solo nos permiten comprobar grandes áreas de espacio, por ponerte un ejemplo, en el asentamiento, exasentamiento que había en Can Raspalls, comprobamos hasta si el candado de las puertas sigue puesto.
6: Tot i que ajuden en el cas dels assentaments, la principal funció és l'atenció d'emergències i la seguretat.
7: La principal función es la atención de emergencias y la seguridad, pero colaboramos con todos los departamentos municipales, incluso supramunicipales.
6: D'altra banda, les infraccions viàries són fàcilment constatables. Hi ha 6 estacions de drons distribuïdes a punts estratègics del municipi i tots es piloten amb control remot.
7: El sistema es pionero en Europa. Controlando una extensión tan grande como nosotros y con tantos drones, somos los únicos. Por poneros un ejemplo, la policía de Miami, mi última referencia es que tiene 3 estaciones de drones que utilizan en su núcleo urbano.
6: En aquest darrer mes i mig s'han interposat 16 sancions amb l'ús dels drons.
2: I seguim a Eivissa perquè d'aquí uns minuts la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, participa en un acte organitzat pel Partit Socialista Pitius.
3: Acompanyada dels càrrecs locals, Rodríguez probablement torni a demanar al govern de les Illes que s'adhereixi a la llei estatal d'habitatge impulsada per ella i demanin la declaració de zona tensada a totes les Balears, com ha reclamat diverses vegades la secretària d'Estat de Turisme i candidata a la presidència del govern, Rosario Sánchez, que també participa en aquesta trobada socialista. Demà, Rodríguez visitarà els terrenys de Can Escandell, on es faran 532 habitatges assequibles.
2: I parlant precisament de promoció pública a Mallorca, Petra comptarà amb 19 pisos de protecció en règim de lloguer. Seran prioritàriament per a joves que puguin puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
3: Aquesta serà la primera promoció pública que s'impulsa al municipi en més de 20 anys i la primera de lloguer que fa l'IVA a Via Petra. El poble, com a molts altres indres de les illes, accedir a un habitatge s'ha convertit en tot un repte, tal i com es reconeixen algunes veïnades.
8: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
9: Aquí a Petra se costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora i han llogat les cases i ara no en troben.
3: Fins i tot en algun cas compartir casa és l'única opció, una situació de la que el bala de municipi Salvador Femenia se'n fa ressò.
10: Molts pensàvem que només passava a Madrid i després molts pensàvem que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
3: Amb un pressupost de 3 milions i mig d'euros, la previsió és que les obres puguin començar a principi de l'any que ve.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
12: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
13: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'Esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
1: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: La primera jornada de comercialització de viatges de l'Inserso Balears ha arrencat avui amb tranquil·litat. Les agències de viatges esperen que el dia fort sigui demà, ja que és quan molts usuaris tenen assignat el torn per sol·licitar destinació. Divendres s'obrirà la possibilitat de reservar els viatges que hagin quedat disponibles dins el contingent provincial i a partir de dissabte ja les places lliures d'altres províncies. En total, l'Imserso ofereix aquesta temporada 900.000 places per a 4,5 milions de jubilats.
3: A les Balears, 16.400 jubilats podran beneficiar-se dels viatges de l'Imserso aquesta temporada, una oferta que, segons Aviva, continua sent insuficient per cobrir tota la demanda, que cobreix només el 24% del total de jubilats a les illes. A més, l'associació assenyala que un 18% de les places són viatges sense transports i només inclouen l'estada, una modalitat que desperta poc interès entre els usuaris i que, segons les agències, resta places a les opcions més demandades. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
14: Per això nosaltres creiem que dins d'aquest repart, aquest 18% de places que ens computen i que ens comptabilitzen, trobem que són innecessàries i que tal vegada hauríem d'intentar canviar aquest tipus de repart i tenir aquesta consideració d'insularitat a l'hora que nosaltres aquest total de 18% de les places total no ens computés en el repart de les places totals i definitives que reben els nostres residents.
2: Dèiem que la jornada d'avui ha començat en tranquil·litat. A primera hora del matí, alguns jubilats ja esperaven davant viatges llebrers a ciutat perquè no volien quedar sense poder triar diverses opcions.
3: És el cas de José Luis Cano, que fa 4 anys que està jubilat i enguany vol anar a les Canàries. Explica que ho tramita a través d'una agència perquè diu que de manera telemàtica, en línia, és una mica més complicat. També és el cas de Toni Balada, que, juntament amb la seva dona, han anat a tramitar les seves places. Aquesta és la primera vegada estan jubilats de fa poc i es fan en Almeria.
15: Nosotros alguna vez lo hemos intentado algún año por desde casa y no va bien. No va bien porque entra mucha gente a la vez, se queda ahí, no, en cuanto te despistes ya no hay.
16: Nosotros a casa hemos estado mirant y farem tres propostes y después ya entres en un sorteig, sembla ser, no? I anem a veure, no sé, en ganes.
3: La propietària de l'agència, Virginia Llabres, explica que en les darreres dues setmanes han estat molts els jubilats que han anat a les seves oficines a demanar informació i a interessar-se per les destinacions disponibles.
17: Primer s'han d'estar segurs de que Sincerso els ha acceptat, o sigui, els heu que hagin rebut la carta, que ho reben unes setmanetes abans. Si no han rebut la carta i ells van fer la inscripció, pues han d'anar a una agència de viatges en la documentació, o sigui, en la DNI, per nosaltres poder verificar que efectivament estan donant d'alta, per quina data estan donant d'alta i per quin tipus de viatge estan donant d'alta, per tal de que no se'ls pugui passar.
2: I el govern destinarà més de 500.000 euros a l'impost de turisme sostenible, fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic. Es tracta d'un ajut que permetrà subvencionar els costos salarials, tant el salari brut com les cotitzacions empresarials a la seguretat social de la persona contractada fins a un màxim de 9.000 euros.
3: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la posada en marxa d'aquesta iniciativa i la seva relació amb el desplegament del Pacte per la Sostenibilitat.
18: Aquesta mesura té un origen molt clar, és el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. És una mesura que neix d'aquest procés de diàleg amb tots els agents socials i d'aquesta voluntat d'avançar cap a un model turístic i econòmic més sostenible, no només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista social i laboral.
2: Les ajudes van dirigides a la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o física per part d'establiments turístics i en queden exclosos els centres especials d'ocupació.
3: L'empresa beneficiària haurà de tenir subscrit un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per facilitar així un preparador laboral.
2: I les empreses bijuteres menorquines es troben en plena campanya de promoció. Arriba l'època de fires i això és sinònim de comandes i nous clients. Fa uns dies varen assistir a la fira de Milà, on fa anys que no hi acudien, perquè coincidia amb la Bijutets a Madrid, una cita ineludible per als empresaris menorquins.
3: Les sensacions de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client que en lloc de comprar les peces fetes, ara demanen els seus propis dissenys. Ho explica José Moreno, president de Sablime, l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
19: Tornaves de la fira amb una cartera de pedidors. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo avui he pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així, i te diuen el que volen.
3: Els mercats principals es mantenen els darrers anys, tot i que ha notat un descens d'Alemanya.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
20: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
21: Què saps?
20: No has de venir a presentar el programa?
21: Quan?
20: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
21: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
20: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
21: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
13: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
22: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
13: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
23: Bienvenidos a la segunda división.
22: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
24: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
25: El Tomàs ho pot dir.
22: David Gui, bon dia.
25: És que no ho ha de dir el jugador.
22: Company Fuster, bon dia.
26: S'ha de fer feina.
13: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a final d'any.
2: Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra i es podrien solapar en algun moment. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros finançat pel govern i el Consell de Mallorca per una infraestructura que pretén descongestionar la via cintura i millorar els accessos a Palmes. La presidenta del govern, Marga Proens.
3: Va de temps. Des temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és

0: Segons Aena, acolliran fins a 50 milions de passatgers l'any 2031, unes xifres que han provocat acusacions mútues entre el PP i el PSOE. És el socialista Marc Pons i el popular Sebastià Sagreras.
1: Està disposat a fer fracassar les previsions d'Aena, perquè això està en mans de les institucions. Si mos ho marcam nosaltres, aquestes previsions que ha establert Aena seran errònies.
2: Si aquesta teoria fos vera, a quant hauria d'haver ampliat Aena la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i van acabar l'any 2023.
3: I avui també estan pendents del temps, perquè a partir de la mitjanit arriba un nou front de precipitacions i tempestes a les Balears.
0: Des del migdia, al sud de Mallorca roman en avís taronja per fortes precipitacions. Groc, al llevant i interior de Mallorca, precipitacions que poden anar acompanyades de tempestes a zones com Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Per precaució, la Universitat de les Illes Balears ha suspès avui a hora baixa totes les activitats a l'aire lliure.
3: Deien que a partir de les 12 de la nit tot l'arxipèlag romandrà en avís taronja per pluges que poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora, fortes ratxes de vent i fins i tot calabruix.
0: Es preveu que les precipitacions siguin curtes i localitzades però intenses.
3: Tot d'una connectarem amb el centre de comandament d'emergències a Marratxí, on està previst que en uns minuts un dels portaveus d'emergències facin declaracions als mitjans de comunicació després de la reunió que han tingut avui a hora baixa per preveure el desenvolupament d'aquestes pluges. I la primera jornada de comercialització de viatges de l'Inserso a les Balears ha arrencat amb tranquil·litat.
0: Les agències de viatges esperen que el dia fort sigui demà, ja que és quan molts dels usuaris tenen assignat el torn per sol·licitar destinació. Divendres s'obrirà la possibilitat de reservar els viatges que hagin quedat disponibles dins el contingent provincial i a partir de dissabte les places lliures d'altres províncies. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
4: Cada any la primera convidada sigui molt tranquil·la, ja que tan sols va destinada a un petit percentatge de jubilats acreditats. De fet, aquesta primera jornada es coneix com a jornada de plaça garantida o plaça preferent.
3: I a la següent mitja hora de l'informatiu parlaren de migració, perquè 174 persones migrants han arribat avui a les costes de les Illes en 11 embarcacions irregulars. Tot això quan la presidenta de la Comissió Europea avui ha proposat aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives irregulars, com la de Ceuta.
0: Durant el discurs sobre l'estat de la Unió, Ursula von der Leyen ha proclamat en contundència que la frontera ceutí és la frontera d'Europa. Això quan l'Audiència Nacional ha paralitzat el campament de migrants del port de Ceuta fins a estudiar l'ordre del govern estatal, també quan el Congrés ha validat el decret d'ajudes econòmiques a la ciutat autònoma.
3: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
3: Esports en Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre.
3: I començant parlant de futbol, concretament del Reial Mallorca, perquè Jan Sales ha tornat a entrenar amb el grup gairebé 7 mesos després de la seva lesió.
6: El retorn del migcampista de 21 anys ha estat la gran novetat de la sessió d'avui matí a Sant Bibiloni. Jan ha superat el trencament parcial del lligament creuat anterior del seu genoll dret, una lesió que va patir el passat mes de febrer i ja s'ha posat de fet a les ordres del míster Luis García. D'altra banda, l'Ato s'entrena en normalitat i Alberto Moreno continua agafant forma, mentre que Abdon Prats, Dani Luna i Calumbà encara no estan disponibles. Després de l'entrenament, l'equip va gaudir d'un dinar per a celebrar el bon inici del curs. I Adrià Lissó, que va estrenar titularitat en la camiseta del Mallorca el diumenge a la victòria contra el Sabadell, ha estat avui el protagonista del programa Esports 3 d'aquesta casa. L'extrem aragonès ha gaudit d'un total de 181 minuts en 5 partits aquesta temporada i, de fet, ha parlat de la gran amplitud que hi ha a la plantilla.
7: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es es bueno para el equipo, porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster, y es bueno para todos, porque intentamos dar siempre el 100%.
6: I on hauran de donar també el 100% és a Zubieta, els

0: Mallorquinistes s'enfrontaran al filial de la Reial Societat a domicili el dissabte a les 2 del migdia per intentar aconseguir la primera victòria fora de Somos.
1: Sobre todo por lo que hay, ¿no? Jugamos en una ciudad deportiva, o sea, no con tanta gente, sobre todo la hora también, que es a las 2, pero bueno, al final no hay excusas, tenemos que salir a ganar y a darlo todo. Sabemos las circunstancias de la liga, que es muy larga y que bueno, necesitaremos un poco de todos para poder sacarlo y conseguir el ansia de ascenso.
0: I un darrer punt en clau mallorquinista, perquè el porter suplent, Lucas Bergström, ha estat convocat a la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra Almeria i Girona. A la primera divisió hi es van disputar 3 partits de la 6a jornada. Rayo Vallecano 2, Espanyol 1, Alavés 0, València 1 i Elx 2, Real Madrid 3. De fet, un dels gols del conjunt il·licità el va fer el mallorquí Ferniño. I per avui, des de les 7, s'està disputant l'Atlètic de Madrid contra Osasuna. Pel moment, el conjunt madrileny guanya per 1-0 i des de les 7 també el Deportivo de Coruña contra el Sevilla continuen empatant a 0. I ja a les 9:30 del vespre, el Barça s'enfrontarà al Racing de Santander i el Llevant a l'Atlètic Club. A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte a les 9 del vespre al camp del Jaén. Mentrestant, el club blau-cel ha presentat avui els seus 3 porters, Andrés Prieto, Dimitrios Stamatakis i Rares Vlad. Fins ara, l'espanyol Andrés Prieto és l'únic que ha jugat a Lliga disputant tots els minuts possibles. El veterà porter ha valorat el rendiment de l'equip.
2: Nos tenemos que conocer al compañero, tenemos que conocer las ideas del míster, al final son muchas cosas, no hay ningún tipo de excusa, pero sí que es cierto que el equipo ha dado un paso adelante en ese sentido, por la forma de jugar que tenemos, pues en defensa se nos va a exigir mucho.
0: En bàsquet, després d'assistir ahir a la presentació de la Lliga Femenina, Alba Torrens i Elena Puello han aterrat avui migdia a l'illa en la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. La vinicelamera Alba Torrens s'ha mostrat molt feliç.
3: Veus que el més important és el moment present, no?, en el que estàs, i per això té molt de valor. I són moltes les persones, no?, que hi posen la seva feina, la seva dedicació, i crec que aquesta medalla és un nou èxit per el bàsquet espanyol i molt feliç d'estar en aquest moment.
0: I Elena Puello ha parlat precisament sobre la seva companya.
4: Sobre todo poder compartirlo con Alba, una referente para todos, es algo que me ha ayudado mucho y desde el verano pasado. Creo que pasito a pasito cada uno tiene su propio camino, pero bueno, yo estoy muy ilusionada con todo lo que me queda y ojalá que pueda salir bien.
0: Alba Torrens s'incorporarà demà als entrenaments de l'Azul Marino i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels que s'ha presentat avui i que el conjunt mallorquí disputarà diumenge contra l'Alba de Berlín al Palau d'Esports de Somos. Serà el partit per mostrar-se davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. Escoltam l'entrenador Alberto Antuña.
5: Poco a poco, ¿no? Va costando la pretemporada un poquito, pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo y va a dar gusto de verlo el día 3 de octubre, obviamente contra Valencia Basket, pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 26-27.
0: I en voleibol, la Barca Menorca ja és a França per a disputar 3 partits amistosos i el primer serà demà contra el Melilla. L'entrenador del conjunt menorquí, Bet Llorenç, ha valorat aquest torneig.
6: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigirem més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps. Bueno, una altra vegada entrem en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
0: L'entrenador ha confirmat que l'objectiu de la Barca Menorca aquesta temporada és tornar a guanyar un títol. En motociclisme, Joan Mir no participarà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria. El pilot mallorquí, que ja no va córrer la setmana passada a San Marino per malestar físic, s'haurà d'aturar el manco una setmana més. Segons ha explicat el seu equip, a Mir li han fet unes analítiques que mostren una alteració a la sang i ara s'ha d'investigar la causa. I acabem parlant de tennis perquè Rafael Nadal tornarà a les pistes a la celebració del desè aniversari de la Rafa Nadal Academy. El dissabte 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Gran Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició al costat de grans noms del tennis. Serà una cita emotiva, ja que Rafael tornarà a jugar davant el públic per primera vegada des de la seva retirada el novembre de 2024.
7: Gràcies, Xisco. Falten uns minuts per arribar a quan faltin un quart per les 8. Una petita aturada i tot d'una continuam a l'informatiu vespre.
8: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
9: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Dia de noves arribades d'embarcacions amb persones migrants. 174 persones migrants han arribat avui a les costes de les illes en 11 embarcacions irregulars. En el que d'un d'any han arribat un total de més de 5.700 persones en 324 embarcacions. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposa aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives irregulars, com la de Ceuta. Durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió, Ursula von der Leyen ha proclamat en contundència que la frontera ceutí és frontera d'Europa. La dirigent comunitària ha garantit que la Unió Europea farà costat al ciutadà d'allà i ha anunciat un nou marc europeu de resposta d'emergència.
11: Aquesta nova eina permetrà agilitzar els retorns de migrants quan es detecti que els fluxos migratoris s'utilitzen de manera orquestada com a arma de pressió, tot i que von der Leyen ha evitat fer qualsevol referència directa al paper del Marroc. En aquesta darrera crisi sí que ha insistit davant l'Eurocambra que els 27 han d'aplicar de manera estricta el pacte de migració per endurir el control exterior i accelerar les deportacions.
12: So I want to address the people of Spain directly.
11: Vull fer referència directa a Espanya. Ceuta és Espanya.
7: És el que ha dit en el seu discurs Ursula von der Leyen, deia que la frontera de Ceuta, com sentíem, és una frontera europea perquè Ceuta és Espanya i Europa serà allà per vosaltres, deia. I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha demanat la col·laboració de les comunitats autònomes per acollir els menors que no puguin tornar als seus països.
11: Torres ha explicat que només seran acollits aquells que acreditin que es poden emparar en el dret internacional i confia que dimecres que bé estiguin enllestit els expedients de tots els menors per determinar la situació de cadascun. Segons les dades facilitades pel ministre, 5.603 persones ja s'han acollit al retorn voluntari, mentre que encara hi ha 4.160 persones que viuen al carrer i més de 2.000 menors pendents que resolgui la seva situació. El govern ha habilitat 88 milions d'euros per atendre aquests menors i reclama la implicació de les comunitats autònomes en la seva acollida.
13: Lògicament, també tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
7: Tot això quan el Congrés ha convalidat el decret d'ajudes econòmiques a Ceuta, que mobilitzarà 309 milions d'euros. Ho ha fet amb el suport de tots els grups de la cambra, excepte de Vots, que ha votat en contra, i Junts, que s'ha abstingut. La norma, que ha rebut 304 vots a favor, 33 en contra i 7 abstencions, és clau per fer passos per retornar a Ceuta a la normalitat, ha afirmat el vicepresident ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en defensa del test. El Reial Decret inclou ajudes sobretot per a menors i atenció humanitària, seguretat i ajudes a empreses i treballadors. Dins d'aquesta partida, la norma crea un fons de 36,6 milions en ajudes directes per a autònoms i empreses, 5.000 euros per a autònoms i entre 10.000 i 150.000 per a empreses, gestionat per l'Agència Tributària, que des d'aquest dilluns ha rebut 633 sol·licituds. Ha avançat el ministre que espera que es comencin a abonar el 6 d'octubre. I de nou, la sessió al control ha estat marcada per la tensió per mort de la crisi a Ceuta.
14: Señores diputados, silencio. Pónganse tranquilos y sean respetuosos con la ciudadanía a la que deberían representar. No sé qué han desayunado.
7: Així intentava calmar els diputats en un ambient molt escalfat, molt polaritzat per la situació de la ciutat autònoma i per la suspensió del vot als nacionalistes amb la llei de nets.
11: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de voler cronificar la crisi migratòria a Ceuta.
15: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue que en Ceuta solo hay tres opciones? O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo.
16: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
11: Sánchez i Feijóo també s'han retrat la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets per part del Suprem. La diputada del PP, Cuca Gamarra, de la seva banda, ha acusat el govern espanyol de fer trampes, mentre que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, critica la por a la democràcia, diu el PP.
17: I en el censo electoral, que es sagrado en democracia, se entra porque lo dice la ley, no porque el gobierno abra una puerta de atrás para que entren los que ustedes quieran. Esta es la diferencia. ¿Sabe lo que hoy sabemos ya todos los españoles? Que con ustedes no hay ley sin trampa.
18: Han privado ustedes de voto, señora Gamarra, a personas que votaron en las generales del 23, que han votado en las autonómicas que se han celebrado en 2026 y ustedes les han privado de voto. Son ustedes garantía de un recorte masivo de derechos, el más sagrado, el del voto.

0: Deien que avui estan molt pendents del temps perquè a mitja nit arriba un nou front de precipitacions i tempestes a les Balears. Des del migdia, al sud de Mallorca romanen avís taronja per fortes precipitacions, groc al Llevant i l'interior de Mallorca, precipitació que poden anar acompanyades de tempestes a zones com Algai de Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Per precaució, la Universitat de les Illes ha suspès avui hora baixa tota l'activitat a l'aire lliure i per demà ha avisat que per mort d'aquestes pluges i tempestes se suspenen les activitats universitàries també a l'aire lliure, les sortides al camp i les activitats al medi marí i al litoral aquest dijous a la seu d'Eivissa i a Formentera. Recordem que al campus de Palma, a la seu de Menorca, també es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat, segons acaba d'avançar la Universitat de les Illes Balears. I mentre esperam aquestes precipitacions, aquest nou front de precipitacions, a poc els veïnats d'Esport d'Escanonja tornen a la normalitat després de la tempesta de la setmana passada. Ara fan feina contrarrellotge per arreglar les teulades i tenir-ho tot a punt davant aquesta vista taronja per demà a tot Mallorca.
1: El Val en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat a IB3 Ràdio que ja han remès els primers informes a la delegació del govern espanyol a les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració de zona catastròfica. Esport d'Escanonja és el punt més afectat.
2: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha demanat que tenia una teulada. I més ara que diuen que es pot ser un dia tornen a venir pluies. I intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Fiscalia de l'Audiència Nacional recorre per prematura el tercer grau penitenciari concedit pel govern basc a l'exdirigent d'ETA, Henry Parot.
1: La Fiscalia ha impugnat la concessió del tercer grau a l'antic líder d'ETA en considerar que aquesta mesura de semi-llibertat és encara prematura, tot i reconèixer el penediment del reclús i el seu bon comportament a presó. Es sosté que la gravetat dels crims exigeix un període d'observació més extens. Parot compleix una condemna de 40 anys per diversos assassinats des de l'any 1990.
0: I la investigació de l'assassinat de l'estudiant Clàudia Tacoronte a Mèxic apunta un lladre que volia robar-li el mòbil.
1: La germana de l'alumna espanyola qüestiona la manca d'avisos de la Universitat de Morelos sobre altres assassinats similars. La identificació del sospitós s'hauria fet mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat del voltant del lloc del crim ahir capvespre. Centenars d'estudiants mexicans sortiren als carrers per demanar justícia per la jove espanyola.
3: La Universidad de Granada, evidentemente, solicitó la información. Fueron de las primeras instancias en las cuales nosotros tuvimos contacto la noche del sábado, igual que la embajada de España en México. Y bueno, pues nosotros activamos nuestros protocolos inmediatamente para dar aviso a las autoridades y, en particular, a la universidad.
1: Escoltaven Rodrigo Elas, director de la Universitat de Morelos, durant l'acte de bar la seva solidaritat.
0: I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que la futura llei europea de la infància prohibirà l'accés a les xarxes socials dels menors de 13 anys.
1: En el discurs sobre l'estat de la Unió ha explicat que la normativa també limitarà l'accés a les xarxes als adolescents d'entre 13 i 15 anys, que només podran tenir perfils supervisats pels seus pares. Amb aquesta mesura, l'executiu comunitari vol fer una passa endavant de cara a protegir la salut mental i la seguretat dels menors en l'entorn digital, que aquest dia gira al voltant també d'un altre assumpte, si s'han de frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial per motius de seguretat. La presidenta ha deixat clar que Europa no pot perdre la carrera tecnològica, per això ha demanat un impuls massiu a la computació europea i ha anunciat noves ajudes per a empreses del sector de cara a novembre.
4: And CEOs of the most advanced companies tell us.
1: Els consellers delegats de les empreses més avançades ens diuen que és el moment d'alentir els models d'autorecursius, de marcar el ritme de la frontera. Si aquells qui desenvolupen la tecnologia ho tenen clar, nosaltres també ho hauríem de tenir, ha dit von der Leyen.
0: 6 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.

0: La Setmana del Llibre en Català torna al Jardí de la Misericòrdia a Palma a partir de dijous que ve i fins diumenge, i ho fa en tot allò que s'espera d'aquest tipus d'activitats. Paradetes, presentacions, contacontes, però també en dues novetats destacades que ens explica Sandra Martínez.
1: Una d'elles passa per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pit Adormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, Gremi de Llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del, del darrer llibre d'Anna Dolors, el Pit Adormit, on la, la poeta, de, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà. Però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam a, en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig d'escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Per Antoni Pons o Joan Miquel Olivet, tots ells amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. Sis poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran quatre dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquí de Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El SUS, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa.

0: L'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte amb Luis Zahera i el seu monòleg Chungo i el concert dijous 24 de Guitarrica de la Fuente.
1: Són només dues de les propostes per a aquests propers mesos i que passen pels Juglars, per la temporada de ballet, Ismael Serrano, dia 26 de novembre, o Salvador Sobral, en una oferta variada, imprescindible per sobreviure.
2: És fer de tot, i a més que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música, música sinfònica.
1: L'espai ofereix, a més, la seva millor cara després de 4 anys de reformes i més d'un milió i mig d'euros d'inversió en infraestructures al teatre. Ara ha tocat el torn de renovar les butaques. De moment, abans que comenci la temporada alta de programació, que és aquesta que us hem explicat, més de 80.000 espectadors han passat enguany per l'Auditorium. L'any passat foren 133.000 espectadors.
0: I La Bola Negra, la pel·lícula, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Oscars.
3: La producción que representará a España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional es La Bola Negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier Ambrosi.
1: Una decisió que feia pública d'aquesta manera el director Alejandro Amenábar, el darrer espanyol, per cert, en guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro l'any 2004. La Bola Negra arriba a les sales dia 25 de setembre i si sou per Palma, Cine Ciutat, vos ofereix la possibilitat de seguir després de la projecció un col·loqui.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dia 16 de setembre, en què en què una nova amenaça del temporal planeja per damunt de les Balears. El tècnic d'emergències del pla meteoral s'han reunit per fer seguir.
1: A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per sovint dormir amb la solitud.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Thank you.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Que se llama el blues del autobús.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: 1, 2, 3 i...

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.